0: Capítol 39 de Se m'ha escapat el lloro. Avui toca el creuer. Els que seguiu la sèrie sabeu que hi havia una discussió o creuer o tren. Bé, vam fer el Transcantàbric, i avui toca el creuer, i els personatges seran la Filo com a Nuri Pujol, o diem la Nuri Pujol com a Filo, Joan Madrid com a Genaro, el Quico Lloro, o Lloro Quico, com la Nuri Pujol, narrador sobre errors humans. Tenim el capità Giorgio, que ens el farà l'Alberto Rojo, la senyora Pijuan la farà la Leonor Fanegas, i el senyor Pijuan en Lluís Palomeres. Recordem què deien en el viatge d'en tren. I el Quico ens deia el següent.
1: Adéu, remei, perdona. Transatlàntic, que has conduit? Santander, allà anem.
0: I la Filó saludant com una reina, i el Genaro amb els ulls clucs resant per arribar a Sa i Estalvi. Així, amb el xiulet del tren com a inici del final. Sí, però avui comença un altre viatge. Recordeu el pacte entre la Filó i el Genaro? Sí, doncs ara toca el creuer, com hem dit. I així és com comença el viatge.

0: Escolta, tu, Messier del Carret, compta amb aquesta maleta, eh? És de pell de serp autèntica, d'una serp que va anar a la universitat, pel que m'ha costat.
1: Genaro, per favor, no cridis, que ara som de l'elit. Deixa el boi. Faci la seva feina. Merci, garçon. Deixi les maletes de Louis Vuitton, les que no són del Mercadillo, eh? A la suite imperial.
2: Naus rics! Pobres empurrina! Cuidado amb la visa, Genaro!
0: Calla, calla, Quico, que t'he comprat el piste de gra d'or. Escolta, Filo, m'han dit que a la suite tenim majordom personal. Tu creus que si li demano que em rasqui l'esquena entra en el preu o em cobraran un suplement?
1: Genaro, ets un ordinari. Mira quina escala. Sembla del Titanic, però sense l'iceberg. Ai, quina emoció. El Mediterrani ens espera.
3: I la Filó escolta el so de targeta magnètica obrint una porta luxosa. Una porta luxosa. Silenci de catifa.
1: Oh, Genaro, mira quins llums. Són de cristall de roca.
0: Cristall de roca? Això es neteja amb el cristassol de tota la vida. O haurem de trucar un geòleg? I mira el llit. És tan gran que per anar de la teva banda a la meva necessitaré el GPS del Transcantàbric.
2: Llit de Puccinelli. Vull un bidet de marbre. Genaro, pai, calla! Brrr.
0: Filó, vine, tenim terrassa pròpia. Escolta, tu creus que si trec una canya de pescar des d'aquí dalt, el capità es posarà tonto? Si pesco un llobarro, això que ens estalviem de bufet lliure.
1: Que estem en un creuer de luxe, home. Aquí no es pesca, aquí es degusta. Ai, mira, una ampolla de xampany de benvinguda sobre la taula.
0: Ah, a veure. Oh, Dom Perignon. Escolta, Filo, això és gratuït o és que, com el minibar dels hotels, que fas un glob i t'has de vendre un ronyó per pagar-lo?
1: És una cortesia, Roc. Beu i celebra que som rics.
3: Obrint l'ampolla amb un pum exagerat.
0: Doncs vinga, pel Mediterrani, per la pasta que hem guanyat amb la venda d'aquells terrenys i perquè el capità sàpiga qui mana aquí.
2: Pum! A la salut del banc. Genaro, et quedaràs pulat.
1: I que la música italiana no pari, Genaro, que jo m'he portat 5 pameles i vull que me'n vegin fins i tot les sirenes.
3: I el sopar de gala amb el capità.
4: Mm-hmm.

0: Ay, Genaro, posa-te'n, que ve el capità Giorgio. Recorda, l'esquena recta i no et posis el tovalló com si fos un pitet, per l'amor de Déu.
1: Ai, Filo, aquesta armilla m'estreny tant que si estossego, el voltor sortirà disparat i li traurà un ull a la senyora del costat. Bona nit, senyora. Fijuan, oi? M'encanta el seu collaret. És d'aquells que brillen a la foscor o és que porta piles?
2: És diamant de sang, senyor Genaro. Una peça única de la dinastia Ming.
3: Ming? Ming? Ming de Chiringuito. Vols una oliva, pizza?
1: Calla, Quico. Perdoni, senyora. És que el lloro té un màser en joieria.
4: Buonasera, signore e signori. Benvinguts a la taula del capità. Espero que el risotto estigui al seu gust.
0: Oh, capitano, el risotto és molto bene. Gairebé tan bo com l'arròs amb conill que fa la meva cunyada a Granollers. Però digui'm, aquest vaixell té gaire estabilitat? És que el meu marit té l'oïda interna una mica de fusta.
1: Escolta, Giorgio, et puc dir Giorgio, oi? Entre col·legues de la nàutica. He vist que porten 4 motors. Això gasta gaire, perquè si vas a mig gas, potser ens podrien tornar una part del bitllet al final del viatge, no?
4: Prego? El preu és tancat, senyor Genaro. La seguretat i el luxe no tenen preu.
5: El luxe és una qüestió d'actitud, no de bitllet, senyor Genaro.
1: Ah, sí? Doncs miri, si tinc actitud, que m'he demanat 3 racions de llamàntol només perquè m'han dit que és el més car de la carta. Cambrer, porti'm una mica de llimona per treure'm el greix dels dits, que el vull ben net per comptar els bitllets després.
3: Llamàntol per a tots. Paga el Genaro amb la targeta d'Andorra.

0: Ai, capitano, quina música tan divina! M'encanta aquesta cançó grega que sona... És la Macarena versió Partenenó?
1: No, senyora, és una balada d'Atenes. Demà arribarem a les illes. Espero que tinguin roba còmoda.
2: Acosta l'orella, Filó. Pregunta-li si a Grècia accepten els cupons de descompte del súper, que en tinc uns de caducats, però amb la cara de nou ric que faig segur que colen.
3: El Gerardo es creu que ningú ha escoltat el que ha dit, però no és així.
4: Cupons, per favor, quina vulgaritat.
5: Brr. Brr. Vulgaritat, la teva cara de botox. A babur. Tots a l'aigua.
3: Fem l'escala a Grècia. La Filó amb la Pamela gegant i ulleres de sol de marca.

0: Genaro, mira quines columnes. Això és el Partenó. Oh, el que queda després de tantes rebaixes. Perquè falta mig sostre.
1: Ai, Filo, per l'amor de Déu, quin munt de pedres. Això a Tordera. Ho recullen amb l'excavadora i fan un bloc de pisos en 3 mesos. I quina calor. T'has fixat que els grecs anaven amb faldilles? Molt luxe, però no tenia ni per uns pantalons llargs.
2: Senyor Genaro, això és l'arquitectura clàssica. Representa la perfecció de les proporcions. No s'ha de mesurar en metres, sinó amb esperit.
1: L'esperit està molt bé, senyora, però aquí falta una mà de pintura blanca i un bon aire condicionat. Escolta, Filó, tu creus que si m'emporto una pedreta d'aquestes per aguantar la porta del menjador, algú se n'adonarà? N'hi ha tantes per terra.
3: Cuidado, policia! Genaro, el trullo! Lladre de marbre!
0: Genaro, deixa la pedra, que ens detindran i sortirà a l'ola. Mira, el capità Giorgio també ha baixat a fer la visita. Capitano, opa!
4: Calimera, senyora Filo. Veig que el seu marit està molt interessat en la història o en la construcció.
1: Escolta, Giorgio, estava pensant... Aquesta gent no tenien ciment perquè si haguessin trucat a mi, m'haguessin trucat, conec un vidrier que els oferia una oferta per tancar-ho tot amb alumini i vidre doble i tindrien un hotel de 5 estrelles aquí mateix.
4: És patrimoni de la humanitat, senyor Genaro. Aquí no es pot ni tocar.
5: De cop, el Quico obre la porta de la gàbia amb el bec i fent, i tot fent un bol de lloro, flap, flap, flap.
3: Soc l'oracle! Soc l'oracle! Genaro! Paga l'hipoteca! Capità! El vaixell! Oli!
6: Capità, el vaixell perd oli!
0: Quico, baixa d'aquí, que és un déu grec. No et caguis a l'Olimp.
7: Això és un sacrilegi. Aquest lloro està profanant la història.
5: El Genaro intenta agafar el lloro amb el barret.
1: Quico, baixa, que et faré a la cassola amb patates.
8: El Genaro ens apega amb un graó i cau sobre el senyor... i Joan.
1: Ai, ai, que m'he trencat el peroné de luxe. Senyora Pijuan, no m'estiri del braç, que porto el Rolex de falsificació i se li quedarà la mà.
3: Opa, opa! Trenquem plats! Genaro, balla el sirtaki amb la panxa.
5: La Filó començant a ballar amb el capità per dissimular el desastre.
0: Vinga, Giorgio. Que som nous, rics, però tenim ritme. Això és vida.
5: El so de la música nostàlgica d'acordeó, l'Arrivederci Roma, se sent i el motor suau del vaixell tornant a port. Thank you.

0: Ai, Genaro, mira quina lluna sobre el mar. Ja s'acaba. Demà tornem a la realitat. El xalet amb piscina de plàstic i el cotxe que fa soroll de cafetera. Però, escolta, que ens treguin el ballat.
1: Més que ballat, Filo, ens trauran els fetges. M'acaben de passar la factura per sota la porta de la suite. Escolta, tu saps què és el concepte taxa d'oxigen premium?
0: No ho sé. Deu ser per l'aire tan pur que hem respirat a coberta, oi?
2: Va.
1: Doncs ens han cobrat per cada inspiració. I mira aquí, suplement per lloro amb tendències anàrquiques. Quico, t'he de vendre al mercat de segona mà per pagar això.
3: Prr, prr, prr, Genaro, és un tirado. Torna al Transcantàbric a peu.
2: Truquen a la porta entre el capità Giorgio i els Pijuan per acomiadar-se.
4: Bonasera. He vingut a comprovar si tot està en ordre abans del desembarcament i assegurar-me que el seu ocell està ben tancat.
5: Oh, Filo, estimada, ha estat un viatge pintoresc. Mai havíem compartit taula amb algú que demanés un tàper per endur-se al bufet d'esmorzar.
1: Escolti, senyora Pijuan, que el pernil era del bo. I, a més, amb el que m'ha clavat de factura, podria haver-me endut el vaixell sencer. I encara em deurien de donar canvi. Giorgio, escolta, no feu descompte per família nombrosa? Som la Filo, jo i el Quico, que compta com a nen petit perquè no para de cridar.
4: Lo siento, senyor Genaro, les normes són les normes. Per cert, falta un barnús de seda de la seva habitació.
0: Un barnús? Ai, Genaro, no està... No serà aquell drap blanc que m'has posat al fons de la maleta per protegir la figura de marbre de l'Acròpolis?
1: No sé de què em parles, Filo. Deu ser una al·lucinació del mareig.
3: Lladre! Lladre! Porta barnús! Porta barnús posat sota la camisa! Sembla el ninot de Michelin.
6: Quina classe, senyor Genaro. Quina classe.
1: Escolti, Pijuan, classe és el que tinc jo, que pago aquesta factura de 3 folis i encara em sobren diners per comprar-li la perruca al capità. Giorgio, cobris tu tot a la targeta, de la targeta platí, i si no passa, provi amb la de la cooperativa agrícola, que és la que té el gordo.
4: Arrivederci, família. Ha estat un plaer diferent.
0: Genaro, per al pròxim viatge he vist un fulletó. Creuer especial. Diuen que allà no hi ha veïns i el menjar va amb tubs.
1: Especial? Perfecte. Almenys allà el Quico no podrà volar perquè no hi ha gravetat. Vinga, Quico, digues adéu al mar.
3: Brr, brr. Adéu, capità Carerol. Adéu, capità Carero. Pròxima parada, la lluna. Genaro, paga el coet.
4: Escolti, senyora Filo, no ho digui als Pijuan, però el meu pare també portava el xoris a la maleta quan anàvem d'excursió. El senyor Genaro em recorda el meu oncle Beppe, que va intentar vendre el motor d'una góndola a Venècia per comprar-se un tractor.
1: Escolta, Giorgio, aquesta gorra t'està petita. Et dono 500 euros i me la porto posada per baixar a port. Així la gent es pensarà que el vaixell és meu i que tu ets el meu xòfer de l'aigua.
4: Senyor Genaro, el meu honor no té preu. Però per 1.000 euros li deixo fer-se una foto i li regalo un clauer del Titanic.
2: La Filo ja està mirant fulletons per anar a l'Antàrtida. El Genaro tanca l'escena dient: Filo, la pròxima vegada anem en barca de rems, que el Quico ja sap fer de motor. Ai, pobra família, no saben pas el que els espera.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Avui us proposo d'escoltar una música que és gairebé impossible que ens deixi indiferents. Són, o els oferirem, els 6 concerts per a flauta, cordes i continu, opus 10, d'Antonio Vivaldi. Són 6 concerts publicats a Amsterdam cap al 1728, i en ells Vivaldi demostra una vegada més la seva capacitat extraordinària per convertir la música en imatges i sensacions. N'hi ha 2 d'especialment conegudíssims. La Tempesta di Mare, el primer, on la flauta sembla lluitar contra les onades, i El Gardelino, el tercer, on la flauta evoca el cant d'un petit ocell, el pinsà. I tenim també La Notte, el segon, molt més misteriós, amb els seus fantasmes i el son. Però jo diria que el més bonic d'aquests 6 concerts és que Vivaldi aconsegueix una cosa molt difícil: fer música elegant, virtuosa i alhora molt fàcil d'imaginar. La flauta parla, corre, canta, juga amb les cordes i de vegades sembla de vegades que es respiri. Per això, si avui tenim uns minuts, deixeu-vos portar per Vivaldi. No cal saber música per gaudir només, cal escoltar-la i deixar que la imaginació faci la resta. Hi ha una nota curiosa, és molt curiosa, i no sabem per quin motiu devia fer-ho, que el concert La Notte és diferent dels altres 5 concerts perquè té 6 moviments amb episodis titulats Fantasma i Sono, mentre que els altres només en tenen 3. Ho deixarem aquí, doncs. Escoltarem ja tot seguit aquesta famosa gravació d'Antonio Vivaldi dels 6 concerts. L'única cosa a dir és que, curiosament, a la gravació, no sé per quin motiu, comença per el concert número 3, el Gardelino, que és en re, i el Gardelino és aquest que jo els hi he llegit, doncs, que se sent el cant del pinsà. Escoltem, doncs, el concert número 3, el Gardelino, que consta de 3 moviments.

Bé, fins aquí ha sigut això, el concert, com els he dit, de que no anaven. Aquest era el número 3 i ara escoltarem el número 2, que és la Note.

0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar.
1: La setmana que ve tenim Mercat de Música Viva de Vic i repassem les propostes més ballables.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Amor mediterrani.
3: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
4: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Erol Hileri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
3: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
5: Un estiu que els canviarà la vida.
6: Catalina!
7: Se tropezó con un escalón.
5: El retorn al cinema de Lluís Omar.
8: És una provocació darrere l'altre.
5: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
9: Abuelo!
10: No deixaràs de sentir-me trau.
5: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.

si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.
1: La millor música electrònica del planeta Terra a Icat. Beats per minut.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke and Peebles Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia i bona diada. Són les 8, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica la convivència de Catalunya i la unitat d'acció per fer front als reptes crucials durant el seu tradicional discurs amb motiu de la diada.
2: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. Som un país ric i divers gràcies als vincles humans que hem generat entre catalans i persones d'arreu que han trobat aquí la seva llar i el seu país. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda.
1: El cap de l'executiu català ha fet una crida per traslladar el sentit de país també a l'educació, l'habitatge, les infraestructures o el nou finançament, àmbits crucials que, segons Illa, durant massa temps no han rebut els recursos adients. I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes i han deixat com a investigades per desordres públics 7 persones més, 2 dones i 5 nois, durant el dispositiu policial d'aquest dijous a la tarda al fossat de les Moreres. Arran de l'acte d'Aliança Catalana i la contramanifestació de l'independentisme d'esquerres, els antiavalots han separat els dos grups, però han fet algunes càrregues contra els antifeixistes per evitar que accedissin a la plaça. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Lluís Mi Pérez.
3: Hola, què tal? I molt bona diada. Una jornada que ha de ser força tranquil·la a gran part de Catalunya. Una altra vegada, despertant aquest matí amb força fresca, i fins i tot hi ha algunes temperatures que han baixat dels 5 graus a les valls pirinenques. En canvi, la tarda acabarà sent un palet més càlida que la d'ahir. Arribarem a moltes comarques entre els 25 i els 30-32 graus, que assolirem en alguns racons de l'interior de Girona o també del Pla de Lleida. De núvols poquets, alguns a la costa, poc destacable, i aquesta tarda sí que algun de més gruixut tindrem al voltant del Montseny, l'interior de Girona, amb alguna gotellada, algun ruixat força puntual. N'estem pendents a la xarxa.
1: Pel que fa a la mobilitat amb motiu de la jornada d'avui d'aquesta diada, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica desplega un conjunt de mesures de reforç al transport públic per facilitar els desplaçaments de la ciutadania als diferents actes commemoratius que se celebraran avui arreu del país, amb més servei de busos interurbans i també un augment de l'oferta a Ferrocarrils de la Generalitat i a Renfe. I en els esports, el Lleida és el primer equip classificat per a la final de la Lliga Catalana CB que s'està disputant a Tarragona. L'altre finalista sortirà del duel que jugaran avui Barça i Manresa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Iturdera.

Via, via, via. Ha preso il fugone.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
3: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
4: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
0: Radio Tordera.

de manyugar-nos tu i jo com faner. No sents com refila la cardina, que en el niu senyora tota sola, el company volgut

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Radio Tordera. 107.1 FM.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera en aquesta Diada Nacional de Catalunya, avui 11 de setembre. A Tordera, els actes més institucionals seran els protagonistes aquesta jornada, al llarg d'aquest matí migdia, amb l'acte institucional a la plaça Lluís Companys, i destaquem les sardanes, l'ofrena floral, així com també el Parlament de l'alcaldessa Elisabet Mejías, un acte que es tancarà amb un pilar que aixecaran la colla de castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, així com també un vermut popular. Una jornada on també pren protagonisme la campanya Parlem en Català per fomentar l'ús quotidià de la llengua al municipi, una campanya que impulsa l'Ajuntament de Tordera i que va presentar aquest dimecres. Un document que recull 6 pautes senzilles i pràctiques pensades perquè qualsevol empresa, comerç, entitats, centre educatiu o institució se les pugui fer seves sense grans esforços estructurals. Acollir en català i mantenir la llengua amb naturalitat, fer-la present en la comunicació pròpia, facilitar l'aprenentatge i la pràctica a qui l'estudiï, utilitzar l'activitat pròpia com oportunitat i sumar-se al treball conjunt en xarxa. Pere García, regidor de Política Lingüística.
2: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, en convidant a tothom a unir-s'hi sense jutjar ningú i sense buscar cap càstig ni cap penalització, no? Sinó que hem d'obrir les portes i qualsevol persona que vulgui parlar en català doncs ho ha de tenir fàcil.
1: L'adhesió a la campanya, l'adhesió a la carta ja està oberta i es pot formalitzar a través del formulari que ha habilitat l'Ajuntament a tordera.cat. I el grup de teatre de l'Esplai ja ho té tot a punt per la representació demà dissabte a les 6 de l'obra La sala és plena, una obra de Josep Roig i Reventós inspirada en el conte La sala número 6 de l'autor rus Anton Chekhov. El president de l'Esplai, Jordi Catalana, ha explicat de què tracta l'obra, sense entrar en detalls, però ha destacat la figura de l'autor i la importància de conèixer el context de la peça.
3: Sempre he pensat que les obres de teatre són com regals que rebem i que de vegades l'envoltori, és a dir, l'embolcall, les tripem i van a la bessura i anem directament allò, al regal, no? En aquest cas, jo penso que val la pena aturar-se una mica en l'embolcall, que és l'autor d'aquesta obra,
4: sí,
3: que és el Josep Roig i Reventós.
1: L'argument s'estructura en 11 escenes ambientades en la consulta d'un metge per on van passant diferents personatges amb les seves particularitats. La producció busca connectar amb el públic de totes les edats i oferir un espai de convivència i cultura local. El ritme de vendes d'entrades està sent bona.
3: Jo vaig estar abans d'ahir dimarts al Teatre Claver per recollir unes entrades i vaig preguntar i ui, n'hi ha com, no sé, com 150 ja...
4: Ja han comprades.
3: 150 entrades o 160, no recordo. O sigui que afanyeu-vos, si voleu trobar un bon lloc a la butaca que us interessa, i heu d'anar ràpid.
1: Les entrades tenen un preu general de 8 euros i de 5 euros per als membres de l'Associació d'Espectadors i Entitats Col·laboradores. Podeu adquirir directament la vostra entrada a la taquilla del Teatre Claver. I la família Miralvell impulsa un any més l'aplec de l'Ermita de Sant Vicenç. Aquesta es realitzarà també demà dissabte 12 de setembre. Es farà una missa amb la coral de la parròquia a les 12 amb un petit pica-pica per a tots els assistents. Avui, pel que fa al temps, esperem un temps estable, sense complicacions, temperatures una miqueta més altes que les d'ahir, tot i que el temps ha refrescat arran de les pluges del passat dimecres. Nosaltres, que actualitzem notícies en propers butlletins, gràcies per la seva atenció. Fins a la propera.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Salvador Romans, bona nit, Salvador.
1: Bona nit a nostra audiència, salutacions amb aquest dia festiu de veneres. En Toni se'l sent molt fluix, no sé, Toni?
0: Sí,
1: sí, no sé. Ens han d'informar des de Ràdio Tordera si se sent correctament o hem de pujar la veu, Toni.
0: Bé, això ja a poc anirem fent. Encara no han començat els músics.
1: Els hi podem dir quines habaneres seran les que tocaran, no?
0: Sí, efectivament.
1: Tens una llista, Toni?
0: Tinc una llista i tu també tens una altra llista.
1: Tens una llista per explicar-li a la nostra audiència quantes habaneres cantaran i jo també en tinc idea. Tinc la primera part, jo. I sembla ser que començaran amb Pescadors de l'Escala, potser, no, Toni?
0: Efectivament.
1: Sí,
0: Pescadors de l'Escala.
1: Després vindrà 20 anys.
0: Bé.
1: O bé...
0: Quizás... Mariner de terra endins.
1: Venta, Toni, venta. També podríem cantar una manera, però no. La segona part, Toni, jo no la tinc. La tens tu, la segona part?
0: La segona part... Sí,
1: bé, des de casa podreu escoltar un recital de veneres, totes molt boniques, però hem de dir que aquest any a Calella de Palafrugell no vam poder fer veneres, es van produir, i per tant suposo que m'imagino jo que el públic, com pot ser lògic, Toni tindrà potser més ganes d'escoltar veneres aquest any, més que cap any.
0: La segona part hi ha Vell Pescador.
1: La segona part, tens tu, no?
0: Sí, jo... Vell Pescador, La Barca Xica, La Canya Dulce, sí. Quizás, Mariner de Terra Endins, que tu comentaves a micròfon tancat, que va ser una de les primeres habaneres ensenya d'aquest grup, del Pinxo Rígid.
1: Sí, perquè, com saps, van ser un dels primers grups que van col·laborar a l'encantada de habaneres de Calella de Palafrugell, i amb aquesta habanera va ser la que van promocionar-se i van començar a agafar nom.
0: Molt bé.
1: I ja saps tu que aquest grup, ho saps tu molt bé, Toni, ha estat fundat per Bastons, Josep Bastons, oi?
0: Sí.
1: Bé,
0: Continua. Després de Mariner de Terra Endins, hi haurà El Clavel, Si em demanessis, Ojos malignos, Girona m'enamora,
1: bé,
0: La vella Lola i El meu avi.
1: Ah, clar. I ja tornem a ser amb allò, del meu avi...
0: Bé.
1: Que cada any es repeteix la mateixa història.
0: Nosaltres tenim la filosofia, almenys al programa El Cant de la Sirena, de posar-lo, el meu avi.
1: No, perquè tenim, nosaltres no tenim manies amb els autors.
0: S'ha de diferenciar l'obra de la persona.
1: Deixem la persona a part,
0: clar.
1: I ens dediquem a loar les composicions poètiques, i en aquest cas el meu avi, no? Bé, la cantaran al final i m'imagino que hasta nosaltres la cantarem un xic, no?
0: Sembla ser que...
1: Doncs en aquests moments el grup està sobre l'escenari, Toni, i està a punt ja de... Estan afinant, són tres persones. Actualment són en Pau Vila.
0: Té 20 anys.
1: Té 20 anys. 20 anys. En Norbert Torrecillas i en Jordi Tormo. Doncs bé, crec que no tardaran gens, perquè estan provant l'acordeó, una guitarra i...
2: Bona nit, benvinguts, ben trobats. Som el grup Pinxo Rígid de Palafrugell, contents un any més de que ens hàgiu convidat a casa vostra a cantar les nostres cançons, el repertori habitual d'un grup de veneres. Evidentment, veneres, versets mariners, alguna sardana, algun bolero, en definitiva, cançó marinera i cançó de taverna. Intentarem fer-vos passar una bona estona amb les nostres cançons, tot recordant-vos també que allà al fons, a l'entrada, hi ha una taula amb una urna perquè pugueu fer les vostres votacions, i que al costat hi ha la taula del cremat que ja el comencen a preparar i que se servirà a la mitja part. També a la mitja part, com sabeu, hi ha tota la cerimònia de les pobilles, els hereus, la dama, etc.
3: Pinta malament, això, pinta malament, Que pinta malament. No t'ho entès. Que pinta malament.
2: Dit això, engegarem ja, sense cap més preàmbul, el ritme de Balset Mariner, amb Balset Mariner, amb lletra de Carles Casanovas i música de Jaume Burjacs, que porta per títol Pescador, sóc d'una cala.

0: Bé, la rostisseria, que dic, Toni.
1: Sí,
0: propaganda de la rostisseria.
1: La patrocina, la rostisseria, la Bruguera, que escoltem Jonito Mòbi.
2: Molt antiga, del 1930, a manera cubana, feta per Guillermina Aramburu, la part de la lletra i la música de Maria Teresa Bell. Es porta per títol 20 anys.

0: Gracias.
1: Pau.
2: Moltes gràcies. Passem ara a l'Havanera catalana, una peça, una cançó amb lletra també de Carles Casanovas i en aquest cas, però, música de l'Antoni Mas. És una havanera del 2010, porta per títol El Capità.

Molt gràcies. Ens anem ara cap a terres mexicanes. Un balset del 1951, un balset de Manuel Esperón i Ernesto Cortázar, que porta per títol No volveré.

0: Gracias.
1: Pancho Picha. Culebrilla.
2: Molt gràcies. Canviem de ritme i ens anem ara cap a la Vanera Rumba. Una Vanera Rumba, lletra de Tòfol Mus, un poeta de Menorca, i música de Josep Bastons, un dels nostres fundadors. Una peça que porta per títol Cap a tu.

0: Padu.
1: Molt gràcies. Tornem a l'havanera, antiga, una havanera de finals del segle XIX, d'autors desconeguts, que porta per títol Lucero de la Mañana.

0: Gràcies. Em diuen des de l'organització de la comissió de festes que aquest espai és un espai on el so ressona molt i si la gent parla, hi ha gent que vol escoltar i que molesten els que volen escoltar. Per tant, si no teniu ganes de sentir veneres o no us agrada com ho fem, o marxeu o calleu, sisplau. Gràcies. No vull ser antipàtic, però és que nosaltres cantem i ja està, però vosaltres si voleu sentir-ho és normal que us molesti si la gent o alguns de vosaltres xerreu. En tot cas, no és un espai pensat per fer música, és un espai per fer esport. Som-hi. Anem a fer-vos ara un balset mariner dels anys 70 d'en Josep Bastons i Narcís Oliver que porta per títol Records.
1: Thank you.

0: Molt gràcies. Canviem radicalment de caràcter de cançó i ens en anem cap al bolero. Un bolero dels anys 50 del segle passat. Lletra de Juli Guiu, música de Ricard Viladesau. Una peça, un bolero que porta per títol Enamorado del mar.
1: Directe, que és que una part del públic s'han quedat amb una altra part perquè estan fent molta xerinolla, estan fent molt...
0: Som-hi, vinga, va, no passa res.
1: Demanem a la gent, sisplau, que...

0: Gràcies, molt bé. Fantàstic.
1: Heu cantat la mar de bé, eh? Molt bé. Continuem ara amb una manera potser poc coneguda, però veureu que és una manera molt intensa. Una cançó amb lletra de Soler Gamell i música de Josep Bastons que ens parla d'una història ben trista, d'una dona a la qual se li moren els tres homes de casa, el seu pare, el seu marit i el seu fill, i se li moren perquè són pescadors i la mar se'ls emporta. Fruit d'aquesta desgràcia, ella embogeix, perd el seny. D'aquí el

Moltes gràcies. I de l'habanera feta a casa passem ara a una cançó cubana, un son cubà de Miguel Matamoros, un dels grans compositors de la illa. Una cançó del 1929 que porta per títol Làgrimes negres.

Molt gràcies. Vinga, i acabarem aquesta primera part a ritme de sardana. Una sardana amb lletra de Ramon Rivera i Joan Serracant i música de Vicenç Bou, músic de Torroella de Montgrí. Sardana que porta per títol Llevantina. Valeu.

0: Acaba d'acabar la primera part d'aquesta transmissió de Banyeres, que s'està
1: desenvolupant
0: al llarg
1: de mitja part, per fer-nos programar tota la cerimònia i correm tot seguit. Fins ara, gràcies.
0: Ara fan una breu pausa, pujaran els representants del Covillatge cap amunt. Salvador...
2: Sí, ho has parlat del Covillatge, del rom cremat, és mitja part.
0: Hi ha hagut un petit moment d'extensió perquè estem massa plegats aquí, no? Una mica...
2: Que sàpiga la nostra audiència, Toni, que queda la segona part i queden les habaneres següents. La segona part queda... Vell pescador, la barca xica, canya dulce, quizás, mariner de terra endins, que és la que més preuada per ells, que va ser composada per Bastons, Josep Bastons, després el clavel, si em demanessin, és això d'en Bastons també, Ojos malignos, Girona m'enamora, Bella Lola, i per acabar el meu avi.
0: Sí, ja que hi ha un munt de gent que ja se'n va cap al rom cremat, està molt bo, nosaltres hem trobat algun any d'altre.
2: La gent s'atansa cap al rom cremat, i la veritat és que ara la sala, Antoni, fa molt de goig.
0: Sí.
2: Podríem dir quasi bé que s'ha emplenat total, no?
0: Sí.
2: Mira quin foc uns porta més guapo, quedarem macos, Doncs bé, Toni, si es vols explicar una mica el que farà el Covillatge, la presentació de les pubilles, que és a la mitja part, hi ha la Berta.
0: Sí, la Berta Mercader i Molins, el Marc Gràs i Melchor, que aquests són...
2: Com a pubilla 10, i llavors la Pubilletes.
0: Llavors la Jana...
2: l'Anna Camps i López, i la Tanit Catalán i Tinyena.
0: La Jana Camps i López, i la Tanit Catalán i Tinyena.
2: Sí. Jana. Ara amb això me sona allò d'aquella pel·lícula Jana... No te sona?
3: Bona nit,
2: iniciem
3: la major.
2: Bé, és una nena que té 8 anys, fa el quart de primària.
3: Però venim a fer
2: aquesta ara...
3: per tal de conèixer... qui serà els nous representants de la vida de Tordera aquest
2: any. Ara fan la presentació de... Per tant, nosaltres també callarem, no, Toni?
3: De saber qui són aquells nous representants del poble. I també doncs, hem parat un petit joc que finalitzarem a aquesta mitja part.
2: Bé, sembla que de moment s'ho estan pensant, han de llegir el guió.
4: Aquesta pregunta és per als quatre, perquè us en penseu una resposta, vale? Quina festa o activitat del poble us agrada més?
5: Una entre els quatre o una cadascú?
4: Mira, doncs jo trencaré el gel.
2: Diem que et veieu aquella colleta que està dalt de l'escenari, no? I per l'altre cantó tenim el rom cremat que la gent està fent cua.
5: La carrera del cos, o també els castells de sorra, però si em preguntes vas a tant els gustos últimament, jo et diria que el correfoc és la meva preferida.
6: A mi l'activitat preferida m'agrada molt la cursa del cos, però per pena aquest any no puc participar-hi perquè vaig amb el Covillatge i tot això.
7: A mi l'activitat que més m'agrada és la carrera del cos, perquè m'agrada veure qui guanya i qui participa i moltes coses més.
3: Bé, sabem que és complicat. Sabem que és complicat aquí la pista de l'amistat.
8: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa.
10: Bon dia i bona diada. Són les 11, us parla Eduard París. Institucions, partits i entitats continuen passant durant aquest matí pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la guerra de successió, Rafael Casanova. En declaracions posteriors, el president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida.
11: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat. Una nació de drets i deures. Una nació que sempre ha esdevingut un sol poble. I avui és més important que mai de reivindicar-ho.
10: Durant el seu discurs, Rull ha apel·lat també a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la diada dels 8 milions de catalans. També ha lamentat un nou 11 de setembre amb l'expresident Carles Puigdemont a l'exili, titllant-lo d'infàmia. En aquest sentit, ha constatat que la presó i l'exili continuen sent expressions d'una terrible falsa normalitat. Per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat que la força de Catalunya com a poble ha estat la força de saber sumar i avançar tots junts.
12: El que volem és que Catalunya avanci, però Catalunya només avançarà si ho fem tots i totes plegats i plegades, sense deixar ningú enrere. Que aquesta Diada Nacional de Catalunya sigui la diada de tothom.
10: Collboni també ha recordat la diada d'ara fa 50 anys, quan la societat catalana va saber unir-se al voltant de la lluita per la democràcia, les llibertats i l'autogovern. Ha afirmat que 50 anys després aquests valors tenen més vigor que mai. I per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha felicitat la diada a través d'un missatge en català a les xarxes socials. A la xarxa X, un missatge que deia: aquest 11 de setembre celebrem una Catalunya oberta, plural i diversa, que mira el futur amb esperança i ambició. I en successos, una dona de 27 anys ha mort en un accident de trànsit a la Nacional 340 a l'altura d'Altafulla, al Tarragonès. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a 2:15 d'aquesta passada nit. Per causes que s'estan investigant, tres turismes es van veure involucrats en un encalç. La conductora d'un dels vehicles va morir i quatre persones més van resultar ferides de diversa consideració. La víctima mortal era veïna de l'Arbós i amb aquesta ja són 91 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en els esports, avui Barça i Manresa juguen la segona plaça de la final de la Lliga Catalana ACB, on s'enfrontarien al Lleida. Fins aquí les notícies en xarxa.
9: Notícies en xarxa. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Font i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
2: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Tot el que tinc és tot el que m'has donat. Com pot ser que no et preocupi que depengui tant de tu? Et vaig donar tot l'amor que duia dins. Veig que m'has mentit i em resulta ben absurd.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
1: o a dentalcompany.es.
0: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
4: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar. M'agrada.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa, a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera en aquesta Diada Nacional de Catalunya, avui 11 de setembre. A Tordera, els actes més institucionals seran els protagonistes aquesta jornada, al llarg d'aquest matí migdia, amb l'acte institucional a la plaça Lluís Companys, i destaquem les sardanes, l'ofrena floral, així com també el Parlament de l'alcaldessa Elisabet Mejías. Un acte que es tancarà amb un pilar que aixecaran la colla de castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, així com també un vermut popular. Una jornada on també pren protagonisme la campanya Parlem en Català per fomentar l'ús quotidià de la llengua al municipi, una campanya que impulsa l'Ajuntament de Tordera i que va presentar aquest dimecres. Un document que recull 6 pautes senzilles i pràctiques pensades perquè qualsevol empresa, comerç, entitats, centre educatiu o institució se les pugui fer seves sense grans esforços estructurals. Acollir en català i mantenir la llengua amb naturalitat, fer-la present en la comunicació pròpia, facilitar l'aprenentatge i la pràctica a qui l'estudiï, utilitzar l'activitat pròpia com a oportunitat i sumar-se al treball conjunt en xarxa. Pere García, regidor de Política Lingüística.
2: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, amb convidant a tothom a unir-s'hi sense jutjar ningú i sense buscar cap càstig ni cap penalització, no? Sinó que hem d'obrir les portes i qualsevol persona que vulgui parlar en català doncs ho ha de tenir fàcil.
1: L'adhesió a la campanya, l'adhesió a la carta ja està oberta i es pot formalitzar a través del formulari que ha habilitat l'Ajuntament a tordera.cat. I el grup de teatre de l'Esplai ja ho té tot a punt per la representació demà dissabte a les 6 de l'obra La sala és plena, una obra de Josep Roig i Reventós inspirada en el conte La sala número 6 de l'autor rus Anton Chekhov. El president de l'Esplai, Jordi Catalana, ha explicat de què tracta l'obra, sense entrar en detalls, però ha destacat la figura de l'autor i la importància de conèixer el context de la peça.
3: Sempre he pensat que les obres de teatre són com regals que rebem i que, de vegades, l'envoltori, és a dir, l'embolcall, les tripem i van a la bessura i anem directament allò, al regal, no? En aquest cas, jo penso que val la pena aturar-se una mica en l'embolcall, que és l'autor d'aquesta obra,
4: sí,
3: que és el Josep Roig i Reventós.
1: L'argument s'estructura en 11 escenes ambientades en la consulta d'un metge per on van passant diferents personatges amb les seves particularitats. La producció busca connectar amb el públic de totes les edats i oferir un espai de convivència i cultura local. El ritme de vendes d'entrades està sent bona.
3: Jo vaig estar abans d'ahir dimarts al Teatre Clavé per recollir unes entrades i vaig preguntar i ui, n'hi ha, no sé, com 150 ja...
4: Ja han comprades.
3: 150 entrades o 160, no recordo. O sigui que afanyeu-vos, si voleu trobar un bon lloc a la butaca que us interessa, i heu d'anar ràpid.
1: Les entrades tenen un preu general de 8 euros i de 5 euros per als membres de l'Associació d'Espectadors i Entitats Col·laboradores. Podeu adquirir directament la vostra entrada a la taquilla del Teatre Clavé. I la família Miralvell impulsa un any més l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç. Aquesta es realitzarà també demà dissabte 12 de setembre. Es farà una missa amb la coral de la parròquia a les 12 amb un petit pica-pica per a tots els assistents. Avui, pel que fa al temps, esperem un temps estable, sense complicacions, temperatures una miqueta més altes que les d'ahir, tot i que el temps ha refrescat arran de les pluges del passat dimecres. Nosaltres, que actualitzem notícies en propers butlletins, gràcies per la seva atenció. Fins a la propera.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports. D'avui dilluns, 22 de juny, anem a començar la setmana. Jo sóc en Jordi Duran, us acompanyaré durant aquest vespre de començament de setmana per començar-la amb alegria, per començar-la també com toca amb aquest Show dels Esports. Vinga, va, anem a començar!

Vinga, va, anem a començar tot això amb alegria, i és que avui dilluns portem una secció ja de final pràcticament del show dels esports, perquè recordem que aquesta setmana és l'última del show. Després ja començarà aquesta banqueta d'estiu amb la mateixa alegria, una mica dosificada per totes aquestes seccions i sobretot pel temps. Per tant, anirem a saber què toca per acabar tot el que s'està cuinant per aquí al show dels esports. I és que avui portem una persona madridista, que moltes vegades quan fem aquestes tertúlies molts ens demanàveu que portéssim algú madridista per veure què opinava, per veure un punt diferent de vista. I amb ell, doncs, intentarem reconstruir aquest Real Madrid segons ell, si és fos aquest director esportiu, que sembla ser que en el Real Madrid no hi és gaire aquesta figura, però ell farà de director esportiu, faria tota la plantilla que hi ha ara, doncs, les seves ventes, els seus jugadors que es queda, les seves sessions i també tots aquests fitxatges que s'estan parlant, que s'han fet, però també potser els que vindran i els que faria ell. Això ho coneixerem més tard, quan ja sigui hora de començar per tenir tots aquests temes sobre la taula. I ja sabeu que abans de començar hem de repassar totes aquestes actualitats, tant la general com la local, per saber què passa en el nostre municipi i també què passa en l'àmbit general. Vinga, va, per tant, anem a començar.

Parlem de mercat de fitxatges, parlem també del Mundial amb aquesta Argentina que va guanyar en el descans 1-0 contra Àustria. Per tant, que Argentina segueix dominant, segueix manant i que això afavoreix també a Leo Messi, que s'ha convertit ja en el màxim golejador de la història dels Mundials. Anem a parlar d'un company seu, és de Julián Álvarez, i és que, segons informacions, ja ha dit a l'Atlètic de Madrid que no vol continuar l'any vinent. Veurem si això també és veritat o no. Però és que, segons diuen Mundo Deportivo, Julián Álvarez m'ha dit a fer un gest clau per anar al Barça. L'argentí sap que la declaració demanant sortir podria ajudar a vèncer la resistència de l'Atlètic. El davanter pensa com i quan llançar un missatge que demostri les seves ganes d'anar al Barça. I avui té partit amb la selecció amb la que va guanyant. Julián Álvarez està centrat amb la seva selecció argentina, disputant el Mundial que s'està disputant en aquest Estats Units, Mèxic i Canadà. Tot un aparador per al davanter de l'Atlètic de Madrid, que sorprenentment només té ara ulls per un altre club que no sigui el seu actual. I aquest club és el Futbol Club Barcelona. Per tant, Julián Álvarez està en una tessitura important. Sap que l'ofensiva del Barça per fitxar-lo necessita de ben segur d'una empenta pública per part de seva, atès que per ara l'Atlètic s'està mostrant inflexible amb el club culer. És un rival directe a les competicions domèstiques i també a la Champions i no vol reforçar-lo. Però, per l'altra banda, Julián no se li escapa que pot contribuir a desviar els focus de la seva selecció, atès que és una de les fermes candidates al títol per ser la vigent campiona del torneig. En aquest escenari, Julián i el seu agent, Fernando Hidalgo, estan mesurant molt bé els passos de fer. De moment, no desmentir la seva pretensió ja coneguda internament pel club per fitxar pel Barça ja és tot un pas. A més, també va desvetllar Mundo Deportivo i ningú ho va negar, és que el seu agent es va reunir amb Deco, director del futbol blaugrana a l'hotel Torre Melilla per traçar l'estratègia per fer viable el seu fitxatge malgrat tenir contracte amb l'Atlètic de Madrid fins al 2030. Una reunió que també van estar els agents de Juanma López, l'emblemàtic exjugador de l'Atlètic de Madrid. Tots aquests moviments compten i han contribuït a l'endinsa l'indissimulat mosquets de l'Atlètic i de bona part de la seva afició amb l'argentí. Ara que ja ningú no dubta de l'entorn del club blanc i vermell, que Julián, la seva màxima estrella, vol marxar al Barça aquest mateix estiu. Però com que l'Atlètic està tancat de banda perquè és el que toca el 22 de juny, ja sigui perquè no vol vendre o perquè vol pujar al màxim al muntant d'una futura venda del seu crac, a ningú se li escapa que al Barça li aniria molt bé un gest públic i favorable per reforçar encara més la pretensió i treure'l del Metropolitano. Igual que el club madrilenc li donaria un motiu de molt de pes davant de la seva parròquia per obrir-se a una futura venda, la qual fins ara públicament no ha cedit ni un centímetre. En aquestes hi ha Julián meditant si fer un gest clar o inequívoc sobre quina és la seva voluntat i quan i com fer-lo. Sobretot a partit del Mundial, i l'Argentina està jugant ara mateix contra Àustria. Dona peu a aparèixer a la zona mixta i a exposar-se a les preguntes de la premsa internacional, que sap bé què vol el Julián Álvarez i no deixaria passar l'oportunitat per preguntar-li per Barcelona. Però hauria de filar fi perquè el seu país no se l'excusés de desviar-li l'atenció amb un tema personal. Això sí, en cas de victòria, tot s'acceptaria millor. De moment és aquesta. La postura del Barça, i és que el club blaugrana creuen que tard o d'hora Julián parlarà a favor d'obra, però no el volen pressionar, atès que queda estiu i el Mundial és territori sensible, excepte que un Real Madrid que ha anunciat els fitxatges de Bernardo Silva i Marco Corella. El forn està més que no està per regaires pastes en el cas de Julián Álvarez, i el club blaugrana confien que l'argentí i el seu agent l'exigirien al moment més precís segons el seu punt de vista. Queda marcat per davant, però algun dia cal fer aquest pas, encara que costi fer-ho. I avui hi ha partit i ja se sap, si quina cosa vol, alguna cosa li costa.

0: Vinga, va, anem a llegir aquestes actualitats locals. Avui portem dues notícies, gairebé a punt d'arribar a les 8 i 13 minuts, passades gairebé. Anem a parlar d'aquestes notícies de Tordera, de l'esport torderenc, i és que el torneig popular de Bitlles de la Fresca torna del 3 al 7 d'agost al Parc de la Sardana. La penya del Bistec prepara una nova edició amb una novetat d'inscripcions a través d'un formulari que ja es feia desitjar, segons la participació. El Club Esportiu de Bitlles Catalanes de Tordera, la penya del Bistec, encara el seu recorregut, torneig a Bitlles de la Fresca, amb grans expectatives. Després de l'any passat esgotessin les places en 2 minuts, aquest any l'entitat mantindrà l'estructura habitual, però amb petites modificacions en la normativa i model d'inscripcions. Del 3 al 7 d'agost, el Parc de la Sardana s'omplirà per disputar una competició clàssica a Tordera els darrers estius. Segons ha explicat l'organització en una entrevista a Ràdio Tordera, enguany es mantindrà el format de 48 equips. Això respon a l'alta demanda del municipi, que ja espera l'obertura del període per poder-s'hi apuntar. En parla Quim Cavaller, president de l'entitat.
1: Aquest any és el 3 d'agost, per tant, del 3 al 7 d'agost, el 7 és divendres. En principi, el format és pràcticament calcat al dels altres anys. Mantindrem els 48 equips que ja vam fer l'any passat. L'any passat inicialment eren 40, però a última hora, degut a l'allau d'inscripcions que vam tenir, ens vam veure obligats a ampliar pistes. Doncs partirem ja d'aquestes 48. Com et deia, el format serà pràcticament el mateix.
0: El dia que s'obri el termini de la inscripció s'habilitarà un formulari als canals habituals de la penya del Bistec, on només un dels membres de l'equip haurà de detallar el nom de l'equip, el seu delegat, el nombre d'integrants i les dades corresponents als participants.
1: Aquest any es farà a través d'un formulari, és a dir, nosaltres el dia d'inscripció, que ja anunciarem en el seu moment, donarem d'alta un formulari i la gent podrà entrar, haurà d'omplir aquest formulari amb el nom de l'equip, el nom d'un mínim de 5 jugadors, el nom del delegat, de correu electrònic, un telèfon de contacte del delegat, i quan hagi omplert tot això podrà fer la inscripció. Per tant, hi haurà un temps de reomplir totes aquestes dades abans de poder enviar aquesta inscripció.
0: Amb aquestes modificacions, les Bitlles de la Fresca es consoliden com una de les cites més esperades de l'estiu del municipi, combinant cultura, tradició i competició en un sol torneig. Després de conèixer aquesta actualitat, anem a passar amb l'altra notícia.

0: I ara parlem de futbol sala, i és que queden les últimes places per a la tercera edició del torneig de Sant Andreu. L'Atlètic Club Tordera entra en la fase decisiva d'inscripcions per a la tercera edició del torneig de Sant Andreu de futbol sala. A poc menys de dues setmanes per tancar el termini establert per al divendres 3 de juliol, l'organització fa una crida d'última hora per cobrir les darreres vacants disponibles a la competició estiuenca. El torneig, que celebrarà la pista de Sant Andreu del 13 al 31 de juliol, té les graelles gairebé plenes en les categories de futbol base i només queden les següents places. A la categoria Benjamí queden 3, a l'Alaví 1, a l'Infantil 1 i a Cadet també només una plaça disponible. En el cas dels sèniors, les inscripcions encara estan obertes i encara queden places per omplir. Cal recordar que l'activitat a la pista es dividirà en dues franges horàries, de dilluns a divendres. A les tardes, de 5 a 9, serà el torn de les categories formatives, des de Benjamí fins a Cadet. Aquests equips, d'un màxim de 10 jugadors cadascun i amb una inscripció de 90 euros, optaran a trofeus, un guardó d'MVP i un premi conjunt d'una tarda a la bolera i berenar per als campions, sempre que s'assoleixi aquest mínim de 8 conjunts per categoria, que de moment es va pel camí. De 9 a 11 de la nit, la categoria sènior, oberta per a jugadors nascuts a partir del 2009, prendrà el relleu a la pista. Aquesta categoria reina destaca pel seu atractiu premi econòmic, 2.000 euros per l'equip guanyador, condicionant amb un mínim de 16 equips inscrits. La inscripció per als sèniors és de 250 euros per equip. Per garantir la màxima professionalitat, el rigor esportiu i el joc net, l'organització subratlla que tots els enfrontaments, independentment de la categoria, estaran dirigits per àrbitres federats. Els equips que vulguin tancar les últimes places disponibles s'han d'afanyar i contactar amb l'organització al telèfon 670-69-16-99. Repeteixo, 670-69-16-99 o també a través de les xarxes socials del club, abans que no s'esgoti el termini. Fins al 13 de juliol. Vinga, i coneguda tota aquesta actualitat, ara sí que sí, farem una petita pausa publicitària i tornem en breus. Vinga, va!
1: Ràdio Tordera. T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.

0: Vinga, anem a començar els continguts del dia d'avui. Com us comentava ara al principi del programa, avui he portat a una persona que també veia, venia bé que es passés per aquí pel show dels esports, doncs, per parlar una mica d'aquest Real Madrid, tot i que queda molt demarcat, el club de la capital ja ha anat tancant molts fitxatges, ja ha anat planificant molt la temporada vinent, però farem veure que això no ha passat i portarem aquí a un madridista, doncs, perquè ens faci una mica de director esportiu d'aquesta figura que en el club blanc sembla que no existeix i que només mana Florentino, doncs, que ens expliqui una mica a qui vendria, a qui es quedaria, a qui fitxaria, i tot això ho farem amb el nostre company, en Iago. Bon vespre, moltes gràcies per estar aquí a Ràdio Tordera.
1: Bon vespre, Jordi. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-me, estic encantadíssim.
0: El plaer és meu, primera vegada per aquí a Ràdio Tordera, no?
1: Primera vegada.
0: Espero que no sigui l'última durant aquest estiu i que ens anem veient més per aquí els estudis. Què? Merengue, no ets?
1: Merengón.
0: I què, aquesta temporada? L'has passat malament o què?
1: Estic content amb el Laplete. Perquè ara juguem al barro. Ara només pujar.
0: O sigui, pots dir que estàs content de no haver guanyat absolutament res?
1: Evidentment. Les pitjors batalles són pels millors guerrers. Així que estic contentíssim.
0: Però per tu ha sigut una decepció aquesta
1: temporada. Evidentment, clar que sí.
0: Quina va fer més mal?
1: Doncs que els meus companys es parellessin entre si, que hi hagi molt mal rotllo en el vestuari, molts canvis de direccions, i la veritat, necessitem cobrir moltes vacants, les quals fan
0: avui,
1: la situació.
0: Avui vindrem aquí i ho parlarem. Anem a parlar una mica del principi. Quan es va fer fora Xavi Alonso, tot va semblar bé?
1: És un projecte molt a futur, ja que ell estava dominant el Bayer Leverkusen, el qual va aconseguir moltes grans coses a través de grans jugadors i perfils que ell estava buscant. Aleshores, per mi, era un projecte de futur, però la majoria vam votar que, mira, potser calia millorar la situació del Real Madrid fent nous canvis.
0: I creus que Arbeloa era també la solució?
1: Jo crec que no, ja ho ha demostrat. Ja des d'un principi eliminat de Copa, i vull enviar un salut a tots els d'Albacete. Oye, moltes gràcies, moltes felicitacions per eliminar el Real Madrid. Mira que és difícil, però mira, vosaltres ho heu aconseguit, així que...
0: I quina eliminació va fer més mal? A Copa, Champions o fins i tot la situació a la Lliga, perquè anàveu bastant per davant, el Barça va remuntar i va revertir la situació. Quina realment a tu et va fer més mal?
1: Molt bona pregunta, Jordi. Jo crec que la que va fer més mal va ser la Lliga, ja que l'única opció que teníem de seguir i continuar lluitant contra el Barça, que és el nostre arxirrival des de sempre, va ser una llàstima perdre aquest partit, la veritat, i demostrar el que era el Real Madrid. Però bueno, després de les baralles que va haver i tot això, doncs va ser tot a pique. Així que...
0: I què t'estan semblant aquests canvis que de moment s'han presentat tant a Mourinho, Konaté, Dumfries, que encara no s'ha fet oficial, a Bernardo Silva... Què t'estan semblant?
1: Jo... Com he dit anteriorment, jo crec que són coses que no s'estan cobrint, i això em refereixo al mig camp. Està molt bé que fitxem estrelles com Cucurella, com potser a Dumfries o Bernardo Silva, que han demostrat que són grans jugadors i que demostren cada dia que són grans professionals, però no estem cobrint vacants.
0: Però exactament per això també... I Mourinho què?
1: Ui... Ostres, controvèrsia.
0: Sí? No
1: l'he tingut tanta estima perquè va sentar Casillas, eh? I a Casillas no l'he sentat, eh?
0: Per tant, no t'agrada gaire
1: Mourinho. Bueno, ja veurem. A veure, és portuguès, jo crec que la matèria portuguesa és bastant bona, així que esperem grans coses d'ell.
0: Parlem una mica ara de les eleccions que van haver-hi i aprofito també per preguntar-te tot això, perquè com a madridista també va bé no veure aquesta visió. Què et van semblar aquestes eleccions?
1: Una mica a la desesperada, reafirmar aquest ego madridista del Florentino, ja que és el millor dels presidents i tot això. Bueno, jo crec que hi ha forces problemes per ara mateix, doncs, afrontar una situació electoral. Des del meu punt de vista, doncs, jo crec que s'ha de ficar puny i lletra per poder solucionar tot això, però... Per mi, jo content, confio en Florentino.
0: Volies a Florentino.
1: Sí, jo crec que sí. La veritat que ha demostrat durant tots els anys que ha sigut un gran president i la veritat que ha mirat pels aficionats i tot, així que jo crec que hi confio en ell.
0: Aquesta promesa que va fer de l'oferta dels 150 milions, tu, clar, perquè jo sincerament pensava que s'aniria cap a Vitinha, s'aniria en algun mig del camp, que és la posició que ja ho has comentat, que és on realment fan falta reforços. Clar, jo crec que aquesta estratègia d'enviar l'oferta a l'Atlético de Madrid sabent que rechaçaria, va ser com una mica estratègia de màrqueting per il·lusionar una mica, de dir, presentaré una oferta, però clar, la gent també entén que el fitxaràs, no? No sé com, què et va semblar, si et va deixar una mica fred, si t'esperaves, el que et dic, jo què sé, un Vitinha.
1: Nuestra senyora Florentineza sí que és força difícil de, per veure per on passarà aquestes coses. Però sí que sóc sincer, jo crec que aquesta vacant de delanter cap a Julián Álvarez, jo crec que era una proposta bastant il·lusòria, ja que tenim a Kylian Mbappé, encara que sigui el jugador millor individualment parlant de tota la història que portem aquí d'aquesta dècada, jo crec que és dels millors. Però sí que has dit, com anteriorment has dit tu, de Vitinha i aquesta vacant de centrocampista, sí que l'hauríem de cobrir ja d'allà.
0: La temporada d'Mbappé, què et sembla?
1: Egoista. Bueno, com un delanter, no? Un delanter al qual ha de pensar en els seus gols i tot, però per mi pesa un gol més amb una assistència, ja que els dos surts guanyant, surten feliços, quan dones una assistència, doncs surten guanyant dos persones. Si marques individualment, només satisfaus la necessitat de l'ego. Per mi és un egoista, però és un gran jugador.
0: Doncs ara parlarem de tot això, perquè a lo millor tens ganes també de, com he dit abans, ser aquest director esportiu del Madrid, a fer fora potser alguns jugadors, també a fer alguns fitxatges que tenim per aquí, però si no surten per aquí també els podries posar.
1: Perfecte. Clar, anem a jugar a Florentino.
0: Clar, anem a jugar a ser Florentino. Vale?
1: Venga, vamos, va.
0: Tenim aquí diferents categories, una categoria d'intransferible, és a dir, no està en venda, és innegociable aquesta venda. Després, no el vols vendre, però si arriba una oferta, m'ho pensaré. És a dir, anem a escoltar aquestes ofertes. Una altra és 100% l'hem de vendre, aquest jugador.
1: Vale.
0: Amb una altra l'hem de cedir. Necessita minuts, no creiem que estigui preparat per aquest a Madrid. Una de fitxatges. I l'altra, per qui vols que sigui l'entrenador, perquè ja m'has dit que no te va gaire Mourinho.
1: No em convenç, no em convenç.
0: Doncs hi ha diferents aquí candidats, que òbviament hi han alguns que són fumada, que no crec que serien reals. Ara aquí estàs tu de realment fer-ho això real o fer el que a tu t'encantaria.
1: Això és un modo carrera. Jo crec que podem fer qualsevol locura i jo crec que potser alguns estaran d'acord, alguns altres no, però a veure, anem a jugar.
0: Anem a començar, perquè tenim aquí a la porteria a Thibaut Courtois. Per tu, el millor porter?
1: Ja ho has dit tu, el millor porter. El millor porter de la, inclús de la història.
0: Sí, t'atreves a dir tant.
1: No, ficant per sobre Neuer, que també és un gran, Casillas, Buffon, per mi és dels grans. Així que jo crec que és intransferible.
0: Potser ja té una certa edat, no?
1: Potser, bueno, ve alguna lesió, així que potser s'està complicant la cosa, però de moment ha demostrat que ha sigut intransferible.
0: Doncs
1: aquesta persona, with me.
0: Ja tenim el primer com intransferible, Carvajal.
1: Carvajal, jo crec que ha acabat una època. I ha acabat malament amb la de Plete i la veritat que, oye, donem gràcies i fins la pròxima. Així que jo crec que, aleshores, venda i fin de contracte. La
0: sí?
1: Veritat. La veritat.
0: Aquest Carvajal, doncs, que seria la primera venda.
1: La primera venda.
0: No ha anat al Mundial. La convocatòria del Mundial, ets dels que li ha molestat que no hi hagi ningú del Madrid?
1: És el que dic. Nosaltres també al Real Madrid parlem de l'ego i sí que a mi m'ha afectat l'ego madrilista de dir, ostres, no hi ha cap jugador del Madrid.
0: Però és que tampoc.
1: Però després veus Florentineza i qualsevol jugador o fitxatge que fa abans del partit del Mundial presenta el fitxatge de, per exemple, Cucurella, Bernardo Silva i tots aquests, i la veritat que...
0: Però creus que el moviment de Cucurella, sobretot, va ser també d'estratègia, no? De tenir algú per aquí del Mundial.
1: Sí, totalment. Totalment d'acord amb tu, Jordi.
0: D'aquests fitxatges, després parlarem dels fitxatges, primer farem la plantilla que ja està per aquí, però s'han fet alguns, no sé si tots estaran per aquí, però alguns fem veure que encara no han arribat, per tant, pots decidir si tu els segueixes fitxant o si prefereixes alguns altres noms.
1: Vale, perfecte, vale? Perfecte.
0: Tenim aquí a Militao. Militao, que no ha tingut gaire sort, sobretot també amb les lesions, amb el genoll, primer un genoll i després l'altre. Què et sembla?
1: Li falta per demostrar coses. Li falta per demostrar coses, que és un gran fitxatge. La veritat que estem molt contents amb ell, però sí que ha tingut la mala sort de rebre una gran quantitat de lesions, igual que molts laterals, com per exemple Mendy, els quals porten un gran talent a sobre, però l'acompanyament de les lesions no ha sigut acord amb l'oportunitat de treballar.
0: He escoltat a molts amics que també m'ho deien, i és que em deien que Militao, amb un estat ple de forma, és un dels millors centrals del món.
1: Jo crec que sí. Actualment, si parlem de defenses, podríem ficar-ho a la taula inclús de Saliba o inclús de Van Dijk, els quals són defenses que són considerablement centrals purs i durs i són dels millors que hi ha actualment. I aquí sí que he de dir abans, davant de l'ego madrilista, sí que he de dir que Íñigo Martínez per mi era un dels centrals millors de la història del Barça que he vist a la meva vida.
0: Uf, com a la història no ho sé, però clar, va fer molt de mal aquest.
1: Va fer molt de mal.
0: Aquest va fer molt de mal també crec que aquesta temporada s'ha notat. Sí, sí,
1: i la veritat que sí.
0: Anem a passar, què fem amb aquest Militao?
1: Aleshores, per mi, intransferible.
0: Ja intransferible,
1: quedo. Sí, jo me'l quedo.
0: No escoltes ofertes.
1: Al barro a jugar
0: no escoltes,
1: amb mi.
0: No.
1: Bueno,
0: un altre nom, també de la defensa, Alaba.
1: Alaba, jo crec que s'ha passat més a l'hospital que qualsevol altre jugador. El pobre també no l'ha acompanyat força. Jo crec que escoltar ofertes, una bona oferta.
0: Però per tant no en venda, eh? Clar, jo,
1: saps què passa?
0: Escoltar ofertes jo ho plantejo com a no me'l vull quedar, però si arriba una bona oferta me'l venc.
1: Doncs mira, jo crec que m'has convençut, eh? Venda i fin de contracte, sí. Que també jo crec que ens vindrà bé aquests diners, eh?
0: Passem a un altre nom. La primera temporada la va fer bona. Aquesta potser amb més dubtes. L'anglès Jude Bellingham.
1: Li agrada molt la nit. I no és Batman. I no és Batman aquest noi. La festa, jo crec que ha sigut un camí molt difícil per ell, el qual no li ha beneficiat per res. Però jo sóc molt team Bellingham. Així que per mi és intransferible.
0: Però perquè t'agrada la nit, per això?
1: Perquè m'agrada la nit, Jordi. Jo crec que has encertat força. Aleshores, per mi, intransferible. No, i a part de que té un talent innat, però, mira, un pecat capital, que és la vaguesa, també li ha condicionat força.
0: Passem ara també al mig del camp. Camavinga.
1: Bueno, jo crec que ha sigut un gran comodín per nosaltres, ja ha sigut perquè ha jugat de lateral, ha jugat de pivote, ha jugat d'interior. Jo crec que venta, fin de contracte i
0: sí?
1: A trobar una altra història, tio.
0: Sí, no, o sigui, aquest abandia sí o sí.
1: Sí o sí, perquè jo crec que vindrà un altre jugador o es quedarà un altre jugador al qual podrà suplir aquesta vacant.
0: Pues venta clara.
1: Venta clara.
0: També de
1: Camavinga.
0: Sí,
1: sí, aquests tres, Dani Carvajal, Alaba i Camavinga, jo crec que aquest, ja hem tancat una època aquí.
0: Passem ara a la banda. Vinícius, què n'opines tu de Vinícius d'aquesta temporada? Semblava, no?, amb aquest, a veure si podíem saber portar els rols entre Mbappé i Vinícius. Creus que realment també ha afectat l'ego de cadascú?
1: Xoquen molt, però molt, molt aquests dos egos, el qual volen marcar, el qual volen ser les estrelles del Madrid. I jo entenc que els barcelonistes i a qualsevol afició que ha mandat a segona, a segunda, a Vinícius, i jo crec que és un amor-ordio, ja que per mi pesa més el talent. Bueno, en aquest cas, doncs, com sóc madrilista, jo me'l quedo, sóc intransferible.
0: Intransferible, eh?
1: És extrem esquerra i jo crec que és dels millors, la veritat.
0: Passem a un altre que jo crec que és l'eix d'aquest Real Madrid, és la columna vertebral, Fede Valverde, el pajarito. Què n'opines?
1: El pajarito.
0: Què n'opines?
1: Per mi, igual, també és puro talent, el qual fica unes ganes, una il·lusió i un coratge que poques persones actualment en el futbol estan ficant. El qual ha condicionat que també aquesta irascibilitat que té davant del futbol doncs la mostri i acabi, doncs mira, amb aquesta situació que el qual la té el Madrid amb Tchouaméni i Valverde. La qual jo, en aquesta part, si em dones a escollir Valverde, Tchouaméni, passió per davant. A mi, jo em quedo amb Valverde.
0: Et quedes amb Valverde.
1: Aleshores el ficaria intransferible.
0: Creus que ha sigut el millor jugador d'aquesta temporada? O per tu qui ha sigut?
1: Per mi, el millor ha sigut Courtois, perquè ens ha salvat d'unes també al llarg de la Lliga, després també a la Champions, i jo crec que li hem demanat massa. Inclús hem exigit un talent sobrenatural, el qual ja té, però mira, no tothom té els seus partits i tot, però per mi ha sigut dels millors i ens ha salvat moltíssimes i ens ha donat també una Champions.
0: Anem a l'altre nom del mig del camp.
1: Estic totalment d'acord.
0: Tchouaméni.
1: Tchouaméni. Jo crec que venda contracte, bueno, venda o fin de contracte, inclús escoltaria alguna oferta per quedar-me així tranquil sabent que si Enzo Fernández amb aquest rumor de que...
0: Clar, perquè ja t'has tret de Camavinga.
1: A Camavinga i a fora. Aleshores, jo crec que Tchouaméni... Escoltaria alguna oferta, però si està la possibilitat de fin de contracte o venda, jo crec que perfecte, podria encaixar i
0: agafar... Per tant, on el vols? Escoltaries una oferta?
1: Escoltaria una oferta, me'l quedaria per si de cas, me'l quedaria.
0: Passem a un jugador que aquesta temporada ha estat cedit, torna, no sé si el veus amb aquesta overbooking que hi ha a la part de dalt del Real Madrid, però és Endrick.
1: Endrick és un jugador que encara no ha encaixat massa en els estils que promouen els actuals entrenadors, com poden ser l'Ancelotti al Brasil, el qual no el va ficar en un partit i veia que aquest perfil o aquest, no encaixava força bé en l'estructura. Espero que José Mourinho el trobi aquest perfil, ja que és un jugador revolucionari, molt jove, el qual té un potencial força capaç de desenvolupar diferents material i generar oportunitat de gol, que és el que em falta. Col·lectivament parlant. Mm-hmm. Col·lectivament
0: parlant. Però clar, tens a Mbappé com a davanter, no? Ostres, tindria pocs minuts.
1: Efectivament. Però com li agrada també molt la festa i Esther Expósito a l'Mbappé, jo crec que li donaria una oportunitat a una altra sessió, al qual...
0: Per tant, Endrick el cedeixes.
1: El cedeixo, encara massa jove, encara... Té molta potencialitat, al qual li vindrà bé agafar minuts, encara més minuts.
0: El nom de que acabes de parlar, Mbappé.
1: Mbappé, la tortuga. És difícil. És un amor-odi també.
0: Home, no crec que després d'estar darrere 7 anys ara el vulguis vendre, no?
1: No, exacte. Seria molt hipòcrita i la veritat que no ens enganxa amb això. Però sí que estic content amb el seu rendiment professional i sí que és cert que per mi seria intransferible. Sí, per no? mi seria intransferible. Aquesta persona té un valor excepcional, però no té el pes del Madrid.
0: Mm. Passem a un altre jugador també d'atac, que aquest any potser no ha tingut una... els minuts esperats respecte potser a la temporada passada. Estem parlant de Rodrigo.
1: El príncep que no vol...

0: Té un guant al peu. Per mi té un guant al peu, al qual a nivell de centres, la veritat que m'agrada com juga ofensivament, defensivament parlant ja és una altra cosa, però m'agrada com juga, m'agrada les seves ganes i com congenia també amb la resta. Aleshores, intransferible. Me'l quedo. Sí, sí.
1: I jo... si arriba una bona oferta, no el vendries?
0: Bueno, potser contemplaria la possibilitat de que jugués ocasionalment o en cas de lesió, però ja hem venut el Carvajal. Nosaltres ja necessitem cobrir aquella posició.
1: Porter suplent.
0: Ui.
1: Lunin,
0: gràcies a tu, hem arribat a final de la Champions, una llàstima que no vas poder jugar-la, va jugar a Courtois el 2022, sí, sí. Aleshores he de donar les gràcies i per mi, sí, intransferible, per mi, oie, sí
1: que és un,
0: com, a segon, sí, com a segona oportunitat, com a segon porter, per mi és un dels grans fitxatges.
1: Arda Güler, que a més, potser hi havia moltes expectatives també per ell en el Mundial i han quedat eliminats amb Turquia.
0: Sí, cap gol, Turquia. Aleshores, primera selecció decepcionada i del Mundial. Aleshores, bueno, li han ficat forces expectatives a una persona força jove. Sí que el futbol s'està actualitzant i per mi és una futura projecció cap al futbol, cap al nou futbol, el qual revoluciona i té constància a nivell d'estructura del mig camp. Per mi és una persona que hi puc confiar a través de minuts, i espero que José Mourinho sigui una persona amb calma i que contempli aquesta possibilitat de fer la possibilitat que Arda Güler brilli al Madrid. Intransferible,
1: doncs, Arda Güler. Passem ara amb Gonzalo.
0: Gonzalo, mira, la veritat que va fer una gran temporada a la pretemporada, evidentment. Aleshores, estic molt content amb ell i espero grans coses, però per mi una sessió, jo crec que no li iria res malament. Uh-huh. Jo crec que no li iria res malament al qual poder créixer més com a jugador.
1: Ens anem a la defensa. A Gonzalo, que el posem a sessió, ens anem a la defensa. Estem parlant de Raúl Asensio.
0: Hem fitxat molt actualment i la veritat que estic força content i ja arribarem a la secció de fitxatges, però de moment, a nivell defensiu, centrals, la veritat que estic molt content. Asensio, mira, ens ha donat molts minuts, moltes alegries, moltes tristeses, perquè també ha pres decisions les quals li ha perjudicat força. Aleshores, per mi, és una venda, un fin de contracte, al qual poden arribar grans coses per a aquesta persona. Aleshores, per mi, seria una venda segura, Asensio.
1: Álvaro Carreras, que ha arribat també aquesta temporada, 50-60 milions. I tampoc ha tingut el rendiment que s'esperava, no?
0: Poques carreres, perquè s'apellidi Carreras, la veritat. Per mi, és una persona molt, però molt irregular i aleshores això passa molta factura. Molta faltura a nivell de la Lliga, de la Champions, i mira, Messi no et convoca ni a la selecció. Aleshores, per mi, escoltaria alguna oferta. Me'l quedaria...
1: Però escoltaries oferta.
0: Escoltaria oferta perquè potser, mira, oye, ens pot relacionar amb Mendy, perquè ja vaig avançant que la veritat que com a lateral esquerra és dels millors.
1: Anem amb Mendy.
0: Sí? Mendy? Sí. Perfecte. Pues, amb Mendy jo me'l quedaria, intransferible. Per mi, talent innat, aquesta persona, i defensivament parlant, dels millors.
1: Ens quedem amb aquest lateral esquerra perquè queda Fran García.
0: Fran García. També. Igual, acompanya Carreras al seu costat a nivell d'escoltar ofertes. Si algú se'n va... Em quedo amb l'opció.
1: Et quedes a l'altre.
0: Amb l'altre, sí, sí. És un efecte residual.
1: Al mig del camp, Dani Ceballos, ja està sonant sortides.
0: I espero que sí, li desitjo el millor al Carreras. Ai, al Carreras, perdona. Al Dani Ceballos. Ja que, mira, sí que ha tingut pocs minuts, però quan ha sortit aquí com a revolucionari, ho ha fet força saber, així que venta. Venta, fin de contacte. Estic fent una neteja força,
1: no, no,
0: força gran.
1: Estàs netejant molt, Estàs netejant molt. Passem ara a Brahim Díaz.
0: Brahim Díaz. Força revolucionari. La veritat que talent... A part del físic que té i de la diferència d'altura, la qual mostra gran capacitat física i a nivell de cardio, la veritat que corre molt i té un gran talent, per mi la veritat que me'l quedaria, intransferible.
1: Sí?
0: La veritat que estic força content, així com a revulsiu,

0: I faria alguns canvis amb Rodrigo, Brahim. Juga molt bé en aquesta posició.
1: M'estanto uno. 80 milions.
0: Mira,
1: decepció?
0: Jo, sí, decepció totalment. Jo crec que ens l'han venut que... I ens l'han venut. És la versió en Temu de Messi. Aleshores, jo crec que una sessió que acompanyi a Gonzalo, que acompanyi també a Endrick, a un equip que li doni minuts, que li doni oportunitats, que sobretot confiança.
1: Però no te'l vols treure de sobre per si
0: no,
1: de cas, no?
0: No, s'ha canviat més de cabell que de gols, que tingui de gols, així que perquè vegis.
1: Tornem a la defensa, Rüdiger.
0: Rüdiger, per mi manté una estructura al vestuari la qual respecta la veterania i per mi la veritat que és força considerable, una versió molt, molt veterana, ja com Toni Kroos o Modric, la qual tenen un perfil molt veterà i el qual posicionen els joves, però no a través d'hòsties. Aleshores sí que per mi escoltaria alguna oferta. Me'l quedaria, però escoltaria alguna oferta. Mm-hmm. Així.
1: Huijsen.
0: També ens l'han venut i també potser és una versió encara molt, molt poc òptima pel que ens han dit. Però sí, confio en ell. Confio en ell, la veritat. Té un talent, té un bon físic, ha d'aprofitar l'altura.
1: És jove.
0: Sí, és jo molt jove. I la veritat que li falta molta projecció, així que me'l quedo. Intransferible.
1: Sí?
0: Intransferible.
1: Confiança plena. Llavors, a partir d'aquí, es tanca la plantilla que hi ha aquest any.
0: Vale, de moment, mira, tenim 3, 9...
1: Tenim a intransferible a Courtois, Militao, Bellingham, Vinícius, Valverde, Mbappé, Alexander-Arnold, Lunin, Arda Güler, Mendy, Huijsen i Brahim Díaz. Escoltaries ofertes per Tchouaméni, Álvaro Carreras, Fran García i Rüdiger. Vendries Dani Carvajal, Alaba, Camavinga, Rodrigo, Asensio i Dani Ceballos i cedries a Endrick, a Raúl, a Gonzalo,
0: a Gonzalo
1: i a Mastantuono.
0: I a Mastantuono, sí, sí, aquests tres.
1: Pues anem a parlar de fitxatges.
0: Vinga, va.
1: Anem a parlar de fitxatges.
0: Here we go, va.
1: No sé si tens... per exemple, anem amb Konaté. Konaté que s'ha fitxat. A tu t'agrada? T'agrada aquest fitxatge? El faries?
0: No consumeixo massa Premier del que, que m'agradaria, la veritat. Si hi ha altres partits, el Liverpool no el consumeixo tant. Però mira, venint de la Premier, venint d'una lliga considerablement competitiva, considero que és un bon fitxatge, considero que sap que és el barro, sap que és jugar a les grans lligues, així que per mi experiència, talent, va molt bé acompanyat cap a aquest fitxatge.
1: Et tiro un altre central, és Bastoni, que havia sonat pel Barça i com us agrada tant fitxar jugadors que sonen pel Barça, tu realment t'agrada?
0: Sí que ha demostrat un gran nivell al Inter de Milán, però s'ha pagat molt. S'ha pagat molt i desconec els motius, ja que no consumeixo la lliga italiana. Però sí que és el que et dic. El nivell de fitxatges defensius sí que és algo necessari, ja que hem mancat
1: força. Però estem parlant de 80-90 milions, eh?
0: Però per mi no és necessari.
1: No és necessari.
0: Per mi no el fitxaria. No el fitxaria.
1: Per exemple, Cuti Romero, del Tottenham.
0: Cuti Romero. La posició actual del Tottenham jo crec que...
1: Afectat.
0: Diu molt. Diu molt. Estava quasi a punt de baixar.
1: Sí.
0: I la veritat que defensivament parlant, per mi era un coladero. Aleshores no fitxaria Cuti Romero.
1: Un central espectacular dels millors d'aquesta temporada. Estem parlant de Saliba.
0: Saliba, pel meu equip. Inclús pagaria 100 milions d'euros per aquest jugador. I per mi seria el defensor més opcional per qualsevol equip de futbol, ja que seria un gran fitxatge, però gran.
1: Per tant, sí, eh?
0: Sí, 100%. 100%.
1: Doncs ja tindries dos centrals... I t'has vengut a Asensio, t'has vengut a Álava i tens dos centrals que no sé si serien titulars.
0: Serien titulars com a segona oportunitat i potser entraria, doncs, Huijsen, com hem parlat abans, i potser Rüdiger, si no hagués una oferta, ja que l'estaria escoltant, estaria obert.
1: Per tant, a posicions de central no vols comprar res més.
0: Ja quedaria totalment tancada.
1: Passem a una altra línia del camp, en aquest cas, al mig del camp. Estem parlant de Rodri. Que també havia sonat.
0: I havia sonat. Estava força content, la veritat, que los colchoneros sí que potser estan una mica enfadats, ja que va jugar algunes temporades allà. I té força experiència a nivell de la Premier, a nivell de la Lliga Nacional, de la nostra, espanyola. Jo crec que seria un gran fitxatge per cobrir la possibilitat de vendre a Tchouaméni, que espero que no, però espero que sí, també, perquè hem de renovar el vestuari, necessitem veterania, necessitem... Mira, valors. Forces valors.
1: El fitxem.
0: Compte
1: que venen també molts noms al mig del camp, eh? Vitinha.
0: Sí, Vitinha. Jo crec que aquesta posició potser està coberta per Arda Güler, un projecte força, força arriesgat, però que força convincent, si va per el bon camí, la veritat. I si l'acompanya amb Jude Bellingham, que encara que no sigui la mateixa posició, per mi pot ser una gran dupla i complementar-ho molt bé amb una molt bona delantera.
1: Mm-hmm. Doncs què faries?
0: Jo, en aquest cas, doncs, si em quedo amb Rodri, Vitinha no el fitxaria.
1: No el fitxaries.
0: Sí, seria un gran risc econòmic, ja que el demanarien després de guanyar la Champions i tot.
1: Parlem d'un altre nom que també ha sonat, Enzo Fernández.
0: Mira, estava entre Enzo Fernández i Rodri, però en el just moment que has parlat de Rodri, estic molt, molt, molt, molt content, ja que ens han donat una Eurocopa, Rodri. Enzo Fernández està demostrant i guanyant un Mundial, la veritat que té el seu pes, però en el Chelsea jo crec que no ha demostrat tot el seu talent natural i que té per demostrar, però em quedo la veterania, em quedo amb la gent, amb Rodri.
1: McAllister?
0: No? Més del mateix. Massa jove, encara...
1: I Fabián Ruiz?
0: Jo crec que no és per comparar, però sí, una mica sí, ja que la Ligue 1, la Lliga Francesa, no és la mateixa que la Lliga Espanyola. Són els nivells molt, molt, molt distants i jo crec que no estaria força experimentat. També ens han donat una euro i ahí juga superbé, però per mi em quedo amb Rodri.
1: Doncs al mig del camp només fitxaries a Rodri.
0: A Rodri. Defensivament necessitem un pivote força defensiu, el qual ens ajudi a treure la pilota.
1: Anem a línies ofensives. T'he ficat dos noms només,
0: vale.
1: Perquè ja està bastant complet. Un és Víctor Muñoz, pel simple fet de que ara ha fitxat pel Liverpool, no sé si per 40 milions, que el Madrid s'emporta 20,
0: sí,
1: perquè tenia el 50%, bé, sí. Però no sé si tu, com a possible director esportiu, t'haguessis fitxat de tornada a Víctor Muñoz.
0: Bueno... És un gran jugador al qual, mica en mica, en un equip molt humil, com és l'Osasuna, pot créixer, pot tenir minuts, pot tenir l'oportunitat de desenvolupar diferents habilitats futbolístiques i de posicionament. Però mira, jo li espero i li desitjo el millor a la Premier i per mi seria la possibilitat de cedir-ho. Si en el cas que el tingués al Madrid, per mi el cedaria. És un gran jugador amb molts minuts, però no me'l quedaria. La veritat, si sóc sincer, no.
1: I potser el millor jugador d'aquest any, Olise.
0: Olise, bueno, ja ho ha demostrat en França, amb les assistències, els passes entre línies que li fa Mbappé en França i el golaç que va ficar. Jo crec que li falta, per demostrar i demostrarà en un futur grans coses, com a gran futbolista.
1: Creus que té lloc en el Madrid?
0: I té molt de lloc, la veritat. Sempre extrem dret, jo crec que trobem molt a faltar un perfil esquerre com Gareth Bale, que ens donava velocitat, que ens donava grans alegries amb aquesta esquerra, i jo crec que Marc Olise és una de les millors opcions pel Real Madrid.
1: Doncs a fitxatges tindríem a Konaté, a Saliba, per la defensa, al mig del camp amb Rodri, i a la davantera a Olise. Has cobert totes les posicions. Anem a parlar de la figura que entrenaria aquest equip. Hem parlat al principi de Mourinho, que no t'he vist gaire convençut. Per tant, hi ha molts noms aquí davant. No sé quin és el que més t'agrada i per tu qui seria l'entrenador ideal per dirigir aquest equip.
0: Si jo tingués la necessitat de que el meu club de futbol necessités una mica d'aura o una mica d'ego, saps, fitxaria a José Mourinho, because he's the number one. Però és una posició molt difícil i l'ego que hi ha al Madrid, al vestuari, és molt, molt, molt, molt, molt alt. Aleshores, ego contra ego, ja s'ha vist que no funciona, ja es va veure amb Cristiano, amb la pujada dels preus, que volia més cobrar més, i el Real Madrid va tenir aquesta controvèrsia i aquesta dificultat per renovar-ho. Jo crec que aquesta visió d'ego contra ego no funciona per mi i hem d'arreglar el vestuari sí o sí.
1: Per tant, qui seria l'entrenador?
0: Hi ha moltes opcions. Hi ha grans talents. La veritat, Cesc Fàbregas, el Como, ha fet història.
1: Ah, en Cesc no vindria, home.
0: Ha fet un gran... No, evidentment, però per mi, com a entrenador, és un gran... És un gran personatge i el qual ha connectat amb Nico Paz, el qual podria tornar, i espero que sí, i... Però, bueno, com a madridista, jo crec que realisme no vindria. Però sí que jo em quedaria amb Xavi Alonso.
1: Sí,
0: jo tornaria a Xavi Alonso.
1: Tot i que estigués en el Chelsea ara.
0: Evidentment. Jo crec que ha fet una molt bona adjudicació com a venda, com a compra d'entrenador, el Xavi Alonso. Encara que no estigui a la llista, pel que veig.
1: Sí, no està.
0: No està a la llista.
1: Deixat,
0: així que m'estranya. No passa res. L'incluïm nosaltres aquí. Per tant, de la Ràdio Tordera, i me'l fitxaria.
1: Recuperies el Xavi Alonso, eh? Per tant, Xavi Alonso seria aquest entrenador. Iago, se'ns esgota el temps, per tant, tancaríem aquí aquesta secció. Esperem que t'ho hagis passat molt bé, esperem que puguis seguir vinguent aquest estiu per aquí a Ràdio Tordera a xerrar una miqueta. Avui hem reconstruït aquest Real Madrid, per tant, Iago, moltíssimes gràcies i ens veiem d'aquí poquet, esperem, eh?
0: Gràcies a tu per convidar-me. Jordi, ens veiem.

Vinga, va, anem a deixar el contingut per avui, aquest final de show dels esports, avui dilluns 22 de juny, per començar aquesta setmana amb aquesta alegria. Espero que us hagi agradat, no?, aquesta novetat que hem portat avui amb aquesta secció amb en Iago. No serà gaire habitual que passi per aquí, no serà cada setmana, però sí que és veritat que de tant en quant sí que l'enredarem perquè vingui a xerrar una mica i ens doni aquesta visió més madridista de tot plegat. Esperem que us hagi agradat, que acabeu de passar molt bona nit i ens veiem demà dimarts amb més Show dels Esports. Vinga, va, que vagi molt bé, bona nit!

0: Bona tarda. Preparats ara per començar la conferència del Cercle d'Història d'aquí Tordera, com cada any, com cada estiu, ens porten una conferència, ens porten un tema interessant per tractar, per conèixer més el poble, per conèixer aspectes que, del poble que abans vivia d'altra manera, i aquest any doncs també ens en porten un de ben interessant. Per això tenim avui Joan Carles Barrera. Bona tarda, Joan.
1: Hola,
0: Carles.
1: Bona tarda.
0: El president del Cercle d'Història d'aquí Tordera i encarregat aquest any també de fer la conferència.
1: Correcte, estem a època de festa major, estem a època de balls i la conferència d'avui doncs va sobre això.
0: Sobre aquest tema. Com es titula?
1: Balls d'abans, perquè m'he centrat en els balls que hi havia abans de la Guerra Civil.
0: Abans de la Guerra Civil i a partir... I els més antics que...
1: Els més antics els tinc de l'edat mitjana, vale? Que seria doncs, el Ball del Morratxes, que bueno, aquí es va ballar el 1700, però està documentat que a l'edat mitjana ja es ballava.
0: O sigui que des de molt enrere hi ha tipus de balls que es feien aquí a Tordera.
1: Sí, aquí a Tordera tenim... El més antic que tinc jo és del 1746.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I, com deies, fins a la Guerra Civil.
1: Fins a la Guerra Civil. Tot hi ha molta cosa dels anys 20, sobretot.
0: De fet, a les festes, pel que estàs explicant, sempre hi ha hagut, a les celebracions i festes, balls, no?
1: Sempre hi ha hagut balls, i bueno, balls molt diversos, molt més, crec, dels que es fan ara.
0: I ha estat difícil fer aquesta recerca?
1: Doncs sí, ha costat. De fet, porto ja un any que va ser una... Els de la nostra dansa, la Pilar i el Marià, em van encomanar aquesta tasca, porto temps, i just avui encara estava trobant coses. O sigui que vas buscant, vas trobant.
0: Clar, potser és un tema que és arrel de la nostra dansa, però si no és no massa habitual buscar balls, no?
1: No, però ja vas trobant alguna cosa, eh?
0: I la conferència com s'estructurarà? Hi haurà música, hi haurà explicacions?
1: Com? Serà un mix de música. Jo no ballaré, vale?
0: Vaja, però, llàstima.
1: Però sí que aniré fent petites explicacions i anar explicant els tipus de balls, com es ballava i què es feia abans.
0: Sí, esclar. Anar fent una mica de repassada i suposo que també l'evolució, no?, dels tipus de ball.
1: Sí, quan arribem als anys 20, molt curiosament, doncs ens arriben molts balls d'Amèrica, tipus jazz, i bueno, molt diferents dels balls que es feien fins a llavors.
0: Esclar, és tot un canvi, i això seria cap als anys 20, no?
1: Cap als anys 20, amb les primeres pel·lícules, en blanc i negre, doncs ens arriba el jazz aquí, i arriba molt d'hora, perquè hi he trobat el 1916 ja es ballava doncs, el Charleston,
0: Sí, sí.
1: Jazz.
0: Sí. Bé, doncs res, d'aquí un moment ja posarem al corrent de tot això, escoltarem les músiques, sabrem com ballava la gent, quin tipus d'orquestra hi havia, també, no?
1: Sí,
0: orquestes,
1: sí.
0: O acordions, o...
1: Sí, hi havia, doncs, bueno, molta sardana, amb la copla, doncs, la principal d'aquí de Tordera, que primer era la Modesta Harmònica, però també tenim, doncs, instruments que bueno, que ara ja no s'utilitzen tant, com a...
0: Com, per exemple?
1: Com el sac de la gaita, que en diuen. El sac de gemecs.
0: Vale. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs res, ja ho deixem aquí perquè ara, com veiem, ja s'està omplint tota la sala de públic per escoltar aquesta conferència i segurament és hora ja de posar-se en marxa.
1: Molt bé.
0: Estarem atents a tota aquesta informació.
1: Espero que us agradi i que la disfruteu.
0: Gràcies. Bé, doncs, com dèiem, ara ja veiem que ja està plena la sala, que d'aquí un moment començarà, com deia en Joan Carles, i com també ha explicat, és amb la nostra dansa que va sortir aquesta idea, perquè és el seu 50è aniversari, i és aquesta idea de fer una mica de repassada històrica de tot el que són les músiques i els balls antics, si també ja existia la sardana o no encara, com es ballava, on es ballava, les festes, com es feien, quin tipus de ball, i tot això és el que ara ens explicarà en Joan Carles. Hi ha també tots els membres de la nostra dansa aquí, perquè aquest acte entra dintre la celebració d'aquest 50è aniversari, i també són aquí, esperem que també el seu president, en Marià, ens dirigeixi unes paraules de per què s'ha triat aquest tema? Perquè van suggerir en el Cercle d'Història que parlessin, si podia ser, i com realment van acceptar, del tema dels balls i de les músiques, una perspectiva històrica, enllaçant la música amb la història i commemorant aquest 50è aniversari de la nostra dansa. Bé, doncs esperem que d'aquí un moment ja comenci. Vigila amb el cable.
2: Què anava a dir? Aquest dia
0: ja gairebé és l'hora, ja gairebé són 6:45. Tot està preparat i suposo que d'aquí un momentet ja començarà el president de l'Esplai en Jordi Català fent la presentació. Seguirà després també Maria Vilaseliu de la nostra dansa fent un parlament, i aquí, a continuació, en Joan Carles sí que ja ens portarà tota aquesta recerca que ha fet, tot aquest treball dels balls d'abans, de com es ballava, on es ballava, quin tipus de festa es feia. I segons ens ha avançat, la gran varietat de balls que hi havia, no com ara que és més limitat, sinó els tipus de passos, es havia d'haver assajat molt, de conèixer molt bé totes les danses, els passos que es feien, i d'aquí un moment ens ho aniran explicant. Bé, ara sí, que ja comencem. Tenim el president de l'Esplai, en Jordi Català, aquí preparat.
3: Sí, home, sí.
4: Bé,
3: Encara està entrant gent, però és l'hora i procurem ser puntuals normalment, tot i que farem un minut o dos de cortesia, que se'n diu. Però, bueno, abans que res, benvinguts a tots. Senyora alcaldessa, benvinguda, faltaria més. Regidors, regidores, companys. Bueno, com és tradicional, aquí està el Cercle d'Història, com sempre, cada festa major, des de fa quants anys, Joan Carles?
4: 25 anys. És que ara no m'has
5: al·lucinat. Ara.
3: 25 anys.
5: 25 anys farem l'any vinent. O sigui,
3: ara ja s'està fent el xulo. I jo et diré que nosaltres en farem 50.
5: Bueno.
3: Però el doble. Vale? Sí, encara que queden 25 per atrapar-nos.
5: Bueno, doncs anirem al darrere.
3: Ho celebrarem també.
5: Segur. Igual que sí, oi tant.
3: Molt bé, doncs... No, és sèrio, això dels 50 no és broma.
5: I tant.
3: No t'ho dic per acollonir-te ni res, és... Bueno, doncs això, que com cada any, per la Festa Major sempre... Si s'omple aquesta sala, que normalment sempre s'omple, és que hi ha el Cercle d'Història per explicar-nos alguna cosa. En aquesta ocasió, bueno, els balls d'abans, que per molts dels que estem aquí, l'abans no és tan lluny, que és l'any, el segle passat, vull dir, que parlem dels 60...
5: 70... anem una mica més enrere, perquè els balls que he intentat trobar, tot i que hi ha alguna cosa més moderna, és de la Guerra Civil en enrere. En enrere vull dir fins a l'edat mitjana.
3: Jo anava amb pantalons curts, no, jo no. Anava amb pantalons curts, no me'n recordo de res, vale? Vinga, us deixo amb el Joan Carles i que us ho passeu molt bé.
5: Però el Marià, ja,
3: ja. Perdoneu que hi ha el president aquí de la nostra dansa. Puja, que tu ja els has complint els 50.
6: Aquest any,
3: sí. Ja està aquí també. Tothom fa el treu pit aquí. Vinga, tu mateix.
6: Bona tarda a tothom. Fa molt de goig veure una sala tan plena. Bé, doncs, ara fa aproximadament un any i mig, quasi, vam començar a pensar en quina programació podríem fer aquest any 2026 del 50è aniversari de la nostra dansa. Llavors, vam pensar que una de les línies, un dels àmbits, podia ser un cicle de conferències. I avui és la tercera. En vam tenir una a l'abril, que parlava d'en Joaquim Serra com a emblemàtic compositor. En vam tenir una al mes de maig amb un lutier de Mataró, dels tres que queden a Catalunya. Vull dir, és un ofici que va a menys. En tot cas, va ser un plaer poder sentir de primera mà el testimoni d'una persona que s'hi havia dedicat tota la vida. I abans de parlar de la d'avui, doncs deixem-me que digui també que el finals de setembre, el 30 de setembre, tenim la quarta i última que farem, que ens parlaran dels 150 anys, amb motiu del 150è aniversari del naixement d'en Pau Casals, doncs ens parlaran d'en Pau Casals com a compositor. Llavors, parlant amb en Joan Carles, com a president i com a persona del Cercle d'Història, vam veure o vam estudiar quin tema podíem contemplar, vull dir, com a tema per la xerrada d'avui. I ho vam organitzar d'alguna manera que, com que ells ja fan habitualment 25 anys, la xerrada de Festa Major, la conferència de Festa Major, aquest any, relacionat amb la dansa i amb el folclor i amb la sardana d'alguna manera, doncs podíem parlar de les danses. Per tant, com ja ha anunciat en Jordi Català, avui en Joan Carles ens parlarà com eren els balls a principis del segle XX a Tordera, com es ballava, quina música hi havia i si han canviat les formes amb el temps. En tot cas, esperem gaudir d'aquesta conferència. Gràcies doblement a en Joan Carles perquè gentilment ens ofereix aquesta conferència i ha dedicat molta estona a preparar-ho. Gràcies i endavant.
5: Molt bé. No cal, que tingui el meu. Ja. Bueno, tot va ser un encàrrec de la Pilar i en Marià que van dir-me doncs, que fes doncs, aquesta xerrada i ara hi fa ja gairebé un any. I m'hi vaig posar, però bueno, fins avui aquest matí encara estava trobant coses. Va costar una mica començar, però a la mesura que vas arrencant, segur que si m'hi poso, encara avui m'han dit que encara hi havia una altra cosa per posar-hi que no la sabia. I bueno, doncs molt agraïts de que estigueu aquí, vale? És temps de festa, és temps de ball, doncs endavant doncs, amb els balls d'abans, eh? Les funcions del ball, perquè hem de dir que és diferent al ball de la dansa. El ball és una cosa doncs, més doncs, de la gent doncs, de poder estar doncs, de forma lúdica, de relació, etc, etc, mentre que la dansa és una cosa com més, més de teatre o més encapçada doncs, amb una forma més rígida. Però els balls van lligats a la música, serveixen per transmetre emocions, també com a diversió i exercici, tenen finalitats culturals, tradicionals i religioses, i també medicinals, com ara ho veureu. De tipus de balls n'hi ha molts. Tenim el ball pla, que serveix per entrar a la plaça en parelles, el ball rodó, que es fa en cercle, semicercle o línia corba, el ball de garlanda, corrent espiral o serpentejant, el ball de rams, en el que els balladors regalen rams a les balladores, el ball de la toia. La toia era un petit regal que li donaven doncs, a les noies i sempre començaven el primer ball, el ball de potros, que servia doncs, per aprendre a ballar els homes, el ball d'embalat, que se'n diu així perquè primer doncs, es ballava sota d'una vela, el ball de ganxos, que servien per buscar parella, el ball continu, sense descans, i que es havia fet doncs, a la Guerra Civil, el ball del fanalet, que encara doncs, es fa aquí a Tordera, doncs, ballant doncs, amb un petit fanalet de paper fins que s'encén, el ball del puro, en el que el ballador doncs, anava a buscar la balladora a casa seva i en el pare li oferia un puro, el ball de l'escombra, que doncs, encara tothom sap com es balla, no? Que balla una persona amb l'escombra fins que troba parella. També tenim el ball del porró, que doncs, es ballava amb un porró sobre el cap, demostrant doncs, habilitat. El ball robat, en què el ballador podia robar la balladora. Tenim balls esportius i de competició. El ball del micaco, que és un ball doncs, que es balla doncs, a Badalona amb un nespre entre el cap i cap de la parella, fins que rellisca. El ball de gitanes i el ball dels morratxes. Tenim com a balls, que he parlat abans que tenen doncs, finalitat medicinal, tenim per exemple la tarantela. Era un ball doncs, que es balla doncs, a la zona de Sicília i a la zona de Nàpols cap avall, i que es balla aquest ball quan algú li picava una taràntula. Es pensava que sota dels efectes del ball doncs, el verí no tenia efecte.

La Tarantela, que l'heu sentit una mica, potser algú la recorda, surt a la música del Padrino, doncs, que uns dels mafiosos doncs, ballen aquest ball en una festa, vale? La Tarantela. Però també hi ha balls que estan lligats a malalties, vale? Balls doncs, una mica doncs, demoníacs o d'argotisme. Resulta doncs, que a l'edat mitjana es van produir atacs de ball en què la gent ballava desforadament fins que li agafava un atac de cor. De fet, no, hi ha diverses èpoques en què s'ha produït això, sobretot al centre d'Europa. Molts pensen que doncs, va lligat doncs, a la falta de menjar i l'edat mitjana, però hi ha alguns que pensen que era doncs, degut a la civada que estava contaminada amb el fong doncs, del banyul del sègol que doncs, conté LSD i sota aquests efectes doncs, la gent doncs, es posava a ballar sense d'allò. Però heu de pensar que inclús com la paraula ball doncs, tenim la paraula corea que és en grec i hi ha dues malalties, la corea de Huntington i la corea del Moinen que tenen referència al ball, vale? Però al ball com a malaltia, vale? La corea de Huntington que és genètica i hereditària i l'altra corea que és degut a una infecció que segur que molts de vosaltres l'heu patit però que afecta el sistema nerviós, que és una faringitis però que llavors passa al cervell i afecta i produeix unes convulsions. Però anem a centrar-nos en Tordera, no anem tan lluny, vale? I anem a veure, doncs, per exemple, els balls que es feien a les masies. A Sant Daniel, quan era la festa, i a moltes masies doncs, es feien balls els caps de setmana, i inclús hi havia un personatge que se'n deia el Vistaire, que anava de masia en masia, i anava intentant col·locar les parelles, o sigui, anava veient aviam qui podia ballar amb qui, vale? Perquè bueno, era important dins de la masia doncs, a veure quines parelles es formaven per cara doncs, als hereus i a les pobilles, etc, etc. De fet, hi ha un refrany que diu que pels aplecs i per les fires es compten els hereus i les pobilles. També es feia un ball, que ara després el veureu, que era el ball del Tio Fresco, un ball molt curiós, que ara us explicaré. Per ballar els balls s'utilitzaven doncs, instruments doncs, com el flabiol, la coixinera, que és com una gaita, vale? Un sac de gemecs, el tamborí, el manubri. Tenim doncs, documentat de l'arxiu municipal que entre l'any 1908 i el 1915 a Can Gai es llogava i organitzaven balls els dies festius perquè havien comprat una pianola, vale? Uns tipus de piano doncs, que hi havia amb unes cançons i que l'utilitzaven per ballar. Vale? També dins d'aquests balls setmanals, els diumenges, tenim doncs, que eren animats per el nan del Flaviol, de Can Valls de Baix, o en Pau de sa Coixinera, de la plaça de Mollet de sa Massaneda de Blanes. Aquests tipus de balls s'organitzaven els diumenges en cases veïnals, com a Masporters, Can Gallina, Can Ferrerí, i es anaven tornant, no sempre ho feia la mateixa masia, es anaven tornant aquest tipus de balls. El que us he dit del ball del Tio Fresco, segur que us sonarà ara quan es posi la música, perquè l'haureu sentit. Però com a curiositat, era un ball que es ballava en cercle, el ballaven els homes, i portaven una toia, un nino de paper, a darrere, en què doncs, els balladors intentaven encendre la toia de l'altre. Vale? Era un ball que avui en dia estaria prohibit, i més doncs, amb el tema d'incendis doncs, i tal. Eh? Però imagineu-vos doncs, que era un ball doncs, bueno, que es feia en aquella època. Vale? El ball del Tio Fresco. Respecte als llocs on es podia ballar, bueno, doncs es ballava als casinos, als centres, als liceus, als ateneus populars, als embalats, que us dic que el nom ve de vela, però també a les eres de batre de les masies, a les places, als cafès i a les societats de socors mutus. Una de les coses que es ballava llavors eren les corrandes, vale? Que les corrandes era un petit ball doncs, una mica doncs, amb ironia o tal, que es feia doncs, o bé al principi o al final dels balls doncs, que es tocaven a la plaça. Us n'he posat una de corranda que no sé si et sonarà o no, veig que no es carrega, que era de l'Isaac Albéniz, vale? Dins del tema doncs, que té ell d'Espanya, que ha fet de diferents llocs, doncs a la part de Catalunya el que li fa és una corranda, vale? Que veig que no es carrega, però bueno, no passa res.
Dins d'això que us he dit de corrandes, vaig trobar dos programes de festes de ja fa molts anys que m'agradaria llegir-vos perquè fan referència al ball i les maneres com es ballava abans i la importància que se li donava al ball. Vale? Diu, quan veig tantes cares maques voltant dins de l'embalat, el cor seguint a la vista, amb ella se m'hi va. No lluen tant les bombetes que l'embalat han encès com els ulls d'algunes nenes quan miren el seu promès. És ben cert que la sardana és un ball de germanor, més també en una cadena on es lliga més d'un cor. Fent parella de bracet, cada festa ens porta un any. Les festes fugen i tornen, però els anys van quedant. I una altra, doncs, també vaig trobar una altra poesia molt maca que ens fa referència als balls, que és aquesta que diu això. Salut, salut, o vell tordera, niu de les més grans il·lusions, llença el cor la pena fera, fent vibrar l'aire amb tes cançons. Escampa arreu goig i alegria, riu amb els llavis i amb el cor, que els pobles de la rodolalia diran, fan festa major. Festa major, paraula santa, el nom sol al col fer saltar, perquè ella ens porta dicha tanta, beneït sigui qui et crea. Aquesta vella diada les nines han esperat, amb ànsia una llarga anyada, i per fi ha arribat. Els hi salta el cor de joia, i no els hi quepa en el pit, quina il·lusió cada noia sempre estrenar el vestit. Han treballat dia i nit perquè avui fos acabat i tot fent-lo en fantasia ja es veuen l'embalat. De fresc, totes pentinadetes amb els ulls un xic de rimel i els llavis dues cireretes i permanent maricel. I per aguantar els arrissos, una cinta de crespó, com aquests hi són, postissos es desfan a la millor. Visó de seda lavable, el vestit de crep setí, o marroquer veritable, o jorget, que també és fi. Una flamanta cotilla per marcar el que no diré, d'aquelles que en una veranilla surt per allà on li ve bé. Sabatetes enciseres, que quan feu el peu pinyó, dues mitges ben senceres, de carn tenen color. I es veuen ja cortejades amb un llapis i un paper, comprometent enriolades de l'últim ball al primer. I es veuen ballar un foxtrot amb una alta aristocràcia, tot mudat, o deu tot, i és aquí on està la gràcia. O es veuen ballar un tango amb un que fins sap dir, pues, perquè sembla a elles, al seu rango, li diuen quin albat que és. Vale? O sigui, fixeu-vos quin tipus de poesies que ja ens fan referència al ball i que són de programes de festa de major d'allà fa temps. Bueno, per qui no ho sàpiga, la cotilla era els corsers que es posaven abans i les branilles doncs, estaven fetes de barbes de balena. Vale? Respecte on no us he dit d'on es ballava, vale? He trobat doncs, que es ballava doncs, a la festa major, lògicament, a l'embalat, al círcul de productors, que era on estava l'antic Cal Ros, que es deia així perquè doncs, el que portava el bar doncs, era Ros, vale? I per això es deia Cal Ros. Vale? Tinc aquí un programa de ball, com veieu, doncs, que és del 1916, vale? I ja veieu què és això d'un programa de ball. Bueno, doncs, abans, per ballar, doncs, es portaven aquest tipus de papers on ja hi havia totes les cançons i prèviament la balladora doncs, escollia o signaven jo ballaré amb aquest ball, aquest altre amb aquest altre, etcètera, etcètera. Aquests programes de ball o cartells de ball doncs, estan trets de l'Arxiu Municipal Històric que fa la seva gran funció i m'han servit doncs, per preparar doncs, aquesta conferència perquè gràcies a això doncs, tenim els tipus de balls que es feien, vale? Que després en parlaré. Tenim aquí un altre un programa d'aquests de ball, vale? de l'agost del 1717, i fixeu-vos, doncs, bueno, els tipus de balls que es feien eren molt variats, vale? de tot tipus. Vale? Aquí en tenim un altre, vale? On també doncs, es parlen d'aquests balls, que ara doncs, us en parlaré una mica, una petita pinzellada de cada un d'aquests balls.
També es ballava en els aplecs i a les festes veïnals, com us he dit, es ballava fins i tot a les eres, com teniuen aquí, no? Tot i que aquest és del 1942, diu, audició de sardanes, on? A la era de Cal Ros. També es ballava davant dels cafès i en algunes entitats. Vale? Respecte a les classes de ball que hi havia, vale? A part de la sardana, doncs, hi havia molts altres tipus de ball. Vale? I de la sardana també doncs, he trobat tota una sèrie de curiositats com aquestes dues imatges. Vale? Tenim la principal de Tordera, una imatge del 1925, on tenim primer dos personatges que no sabem qui són, però després en tenim un altre que és de Santa Coloma de Farners, que es diu Manel Mercader i Corriols. Tenim aquest personatge d'aquí, que és el Lluís de Luca i Illa, en Joan Comas, que n'hi deien Juanito Pona, que era contrabaix i representant, l'Emili Comas, vale? I a la part del davant doncs, tenim l'Esteve Xarbau i Boada, en Josep Vicenç i Juli, que n'hi deien l'avi Xauxo, i que després en parlarem, vale? En Joaquim Fàbregas i Ric Castell, en Joan Caimel i Fontrodona, i en Joaquim Ros i en Joaquim Ros i Caimel, que aquests dos eren cunyats del Lluís de Luca. Vale? I tota aquesta principal de Tordera del 1925, de fet, es va fundar gràcies a Josep Vicenç i Juli, que després en parlarem, que no és d'aquí de Tordera, sinó que és de l'Escala, i moltes vegades doncs, també acompanyaven els acompanyaven amb ells el reverent Joan Batlle i Joan Batlle i Valls, de Blanes, vale? Perquè a vegades doncs, sortien o anaven a entrenar doncs, o a tocar la música doncs, aquí a la capella de Santa Cecília. Aquí tenim una altra imatge, vale? Aquesta és de l'any 1927, que també és de la principal de Torrera, i tenim doncs, a la part del darrere en Manel Mercader i Corriols, vale? Que trucava el trombó, que sortia allà i que era Santa Coloma. L'Emili Comas, que també era component ja de l'antiga copla, que ara també en parlarem, en Joaquim Nadal i Riera, que li deien el Nyero, que era fiscorn i era d'Arbúcies, en Lluís de Luca i Illa, en Joaquim Fàbregas i Ric Castell, i en Joan Comas, que deien Juanito Poma, que també ha sortit a l'altra imatge. I aquí, ben petit, tenim en Bartomeu Forç i Vernell, que era el Flabiol, vale? En Josep Nadal i Riera, que era un planot, que tocava el fiscorn, el germà de Joaquim, el perfecte Guimpera, que aquest era el director, en Joaquim Rosi Caimel i en Joan Caimel i Fontrodona. Vale? Potser aquí a la sala estic segur que si aixequeu la mà hi ha algú que és familiar d'alguns d'aquests. Saps? En tenim un? No hi ha ningú més que sigui familiar d'algú o tingui el cognom d'aquests? Bueno. A mi me sonen molt aquests cognoms d'aquí de Tordera. Vale? De fet, la primera orquestra que hi va haver-hi doncs, aquí a Tordera, o que jo en tinc, segurament n'hi havien hagut abans, vale? Però la primera que jo en tinc constància es deia Modesta Harmònica i es va crear el 1899. I va estar entre el 1899 i el 1906. I després es va convertir en la principal de Tordera, que és la que hem vist aquelles imatges. Aquí tenim més imatges, vale? De gent doncs, ballant. De fet, aquestes dues imatges són la mateixa que ara us el passarem més gran i estan ballant a la plaça de l'Església, vale? Als anys 20. Vale? Estan ballant sardana, vale? Era un retall d'aquesta imatge d'aquí, vale? On veiem tota l'orquestra, que és la principal de Tordera. Vale? Potser veieu una mica diferent perquè la plaça ha canviat amb el temps, vale? Estem parlant dels anys 20. I molt probablement una de les cançons que ballaven, si sona, doncs seria aquesta, la Santa Espina. Vale?

Bueno, la Santa Espina té música d'Enric Morera i el text és d'Àngel Guimerà i va ser estrenada el 1907, ¿vale? Però la van considerar tan catalanista que en Primo de Rivera la va prohibir el 1924. I va estar prohibida, després també va estar prohibida pel franquisme, i bueno, doncs ara és una de les que suposo que es balla més quan balleu sardanes. ¿Vale? Us he dit que us parlaria de Josep Vicenç i Juli, que li deien la Bixauxo. És un compositor de sardanes que va néixer a l'Escala el 1870, però el 1918 es trasllada a Malgrat i va fundar la principal de Tordera i la principal de Calella. ¿Vale? Va compondre fins a 500 sardanes. ¿Vale? Si imagineu-vos quina barbaritat de sardanes que va fer. Només se'n conserven 300, perquè i es conserven allà a l'Escala, on té doncs, un arxiu, i tenen allà conservades totes les sardanes que va compondre. Probablement alguna d'elles doncs, estigui relacionada amb Tordera. Jo ho vaig estar buscant i no em vaig trobar, però segur que n'hi ha, perquè ell feia sardanes de tot el que veia. Inclús hi ha sardanes que estan dedicades a una pedra que es veu des de l'Escala, ¿vale? Una pedra que se'n diu Pedra Roc del Cargol, que es veu des de la platja, i és molt probable que hi haguessin doncs, ell acabat la guerra va tenir que fugir, ¿vale? Però després va tornar i es va tornar a instal·lar a l'Escala amb una caseta de pescadors molt petita, i us he portat perquè sentiu una petita

Bona festa, no? Es diu aquesta sardana que va compondre doncs, aquí i que va estar per aquí per Tordera, la Bixaixo, que li deia. Li deien la Bixaixo perquè ell tenia una barberia i que es deia Can Xaixo, vale? I per això i es va anar fent gran i tocava la guitarra, en qualsevol que s'acostava amb ell es posava a cantar. 500 sardanes no es componen fàcilment. Jo no sé si hi ha algú que n'hagi compost tantes, no ho sé, ho desconec. Una de les danses que també es ballava a Tordera, perquè s'ha trobat documentada gràcies a un company doncs, del cercle, ho ha trobat, amb un document un memorial del 1746, el Ball d'Almorratxes doncs, es feia a Sant Ponç. Vale? Per qui no sàpiga, el Ball d'Almorratxes doncs, es balla amb un recipient que té quatre petites nanses, pot ser de vidre o de fang, i està ple de colònia. Hi ha la llegenda doncs, de que hi va haver-hi doncs, no se sap si era un senyor o era un àrab que li va regalar amb una noia perquè volia d'ella més coses de les que us imagineu, i ella, amb una enfadada, va respondre tirant la terra i trencant-la, vale? Com a símbol de llibertat de que ella no el volia, vale? Llavors doncs, tenim doncs, documentat doncs, que hi ha una donació d'una lliura, dos sous i dos diners per pagar els músics i per comprar una morratxa al pobill de Mas Granell. I això doncs, deu ser entre 1738 i 1741 que es va ballar aquest ball a Tordera. Vale? No tenim documentat de que es ballés el ball de gitanes, però és molt probable que es fes. Sé que en l'institut d'aquí de la Tordera van promoure, li van buscar informació, inclús ho van fer. És un ball que es balla amb unes cintes i un pal, i que les noies porten picarols doncs, als peus. De fet, es balla a molts llocs del Maresme, i no ho he trobat, però jo crec que també s'havia ballat aquí. Jo crec, eh? El que sí que ja heu vist en la llarga llista de balls que es feien, doncs un dels balls que es feien és el rigodon. El rigodon doncs, és un ball que doncs, és en grup, vale? I encara continua ballant-se molt a la zona de Sud-amèrica. Per això veieu doncs, aquesta gent ballant el rigodon, vale? I el Charlie Rivel i l'Snoopy per aquí també ballant el rigodon. Un altre ball que també es balla en grups i que llavors es feia aquí a Tordera eren els llancers. ¿Vale? Els llancers també és un ball en grup que té tota una sèrie de pautes ballades que s'han d'anar fent diferents coses. ¿Vale? És un ball doncs, que ve de França, ¿vale? I que es va popularitzar a Anglaterra doncs, a principis del segle XIX i que es ballava aquí a Tordera. Un altre ball doncs, que es ballava molt aquí a Tordera era la polca. Vale? I la polca, vale? Tenim aquí, és un ball que ve de Bohèmia o de Txèquia, vale? Ja són balls que es ballen amb dos, vale? Els d'abans eren balls de grup i es balla doncs més amb dos. Espereu que hi hagi posat una cosa que potser no hi toca, però vaig veure que ballaven molt bé la polca també amb una pel·lícula que es diu Siete novias para siete hermanos. Fan un ball molt semblant a la polca i no toca perquè no és d'aquesta època, però a mi... Fes alguns balls de tipus country americans segurament deriven de la polca. Ara veureu que s'assembla una mica, o almenys jo l'he trobat aquesta semblança. Ballen dues fileres i bueno... No sé si es veu prou bé, si voleu ho puc fer més gran. Ah, és que puc...

Un dels balls doncs, que també es ballava molt a Tordera i que avui en dia encara es continua ballant doncs, és el vals. I tot i que tampoc no és d'aquesta època perquè és dels anys 50, bueno, us he posat aquí el Disney, vale? Perquè es veu molt bé com ballant el vals.

Un altre ball que es ballava molt a Tordera era el xotis, però llavors es deia xotis. I per què es diu així? Doncs fixeu-vos, els que sabeu una mica d'anglès, que això ve d'Escòcia. És un ball que ve d'Escòcia. Tot i que els madrilenyos el tinguin com un ball típic d'allà i exclusiu d'allà, de Madrid, doncs

0: Es el chulo que castiga. Del portillo a la gargantola, porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servidor. Pichín. Pero yo que me administro.
1: Bueno, un altre dels balls que es feia era la mazurca. I la mazurca doncs, ens ve de Polònia i és un ball doncs, que també es feia molt aquí a Tordera. ¿Vale? El pericó, que encara es continua ballant doncs, a moltes zones de Sud-amèrica i és un ball doncs, que es balla amb uns mocadors llargs i es va doncs, movent-se la gent amb un diferent ritme. Hi ha una coreografia de ronda, etcètera, etcètera. Doncs això també era un ball que s'havia fet aquí a Tordera perquè està en la llista aquella que heu vist al principi. Vale? Ara estic fent repàs dels balls que s'havien fet de llavors. Vale? I un altre ball doncs, que es ballava i que continua ballant-se és el tango. Però com a curiositat del tango, us he dit que a l'origen del tango, que continua sent Argentina, era un ball que es ballava en els prostíbuls, en els bars dels prostíbuls. És un ball molt provocador. Vale? Ara sembla un ball molt elegant, molt maco i tal, vale? Però era un ball doncs, de provocació i que es va començar doncs, a ballar doncs, en els bars de mala mort doncs, d'allà de... d'Argentina i d'altres llocs. Vale? Fet. Tenim aquí, per recordar-nos el que és un tango, vale? També d'una pel·lícula posterior, ja ho sé, vale? No és de, perquè és que moltes coses no es troben dels anys 20.

És un tango aquest que estem escoltant, que és de Carlos Gardel, i és molt probable que aquest tipus de tango també s'hagués ballat a aquesta mateixa cançó aquí a Tordera, perquè és dels anys 20.

Bueno. Arriben els anys 20 i de fet a l'any 1916 ja ens trobem que aquí a Tordera ens arriben uns balls, segurament arriben doncs, a través de pel·lícules en blanc i negre, que són els balls que deriven del jazz, ¿vale? És un altre tipus de ball molt diferent perquè aquí, seguint el ritme, doncs, les parelles doncs, poden ballar coses molt diverses i de fet ja no mana el noi porta el ball, sinó que pot portar-lo el noi, pot portar-lo la noia, es poden deixar anar de la mà, etcètera, etcètera. Hi ha molts tipus de balls que són derivats doncs, del jazz, ¿vale? Un d'ells doncs, és el foxtrot, que es ballava doncs, aquí a Tordera, tal com hem vist en les fitxes dels carnets de ball que us he ensenyat abans. ¿Vale? També es ballava el one step, un pas, i clar, si es ballava el one step, que també ho posen al mateix carnet, doncs es ballava el two step, un pas o dos passos. ¿Vale? Lògicament, doncs, un dels balls que es ballava era el Charleston.

Us he posat aquí una imatge de la Josephine Baker, que va venir d'Amèrica per triomfar a París, vale? Però després per tota Europa, perquè jo m'agradaria que després que busquem informació sobre ella, perquè té una vida, una biografia molt, molt curiosa, perquè va estar, doncs, a part de ser ballarina, doncs, del Folies Bergère i de París i de tal, doncs va ser espia, va treballar...

a favor dels americans, etcètera, etcètera. Bueno, hi ha tota una vida bueno, molt curiosa, ¿vale? No, ara no és el moment. Tipus de balls derivat del jazz, doncs en tenim diferents. Us farem una petita mostra. Si carrega. Ara falla una mica l'internet i me deixarà... Bueno. Va. El Black Bottom. Aquest també s'havia ballat aquí, eh? El Black Bottom. El Charleston, que ja n'hem parlat abans. Que depèn d'on ho busquis, us ho ballen d'una manera o d'una altra, vull dir...

0: segur que...
1: El Foxtrot? Si us veus això que posa d'aquí de paté, eh? Perquè són imatges dels anys 20, no són reproduccions actuals, o sigui, són vídeos que estan fets en aquella època.

El Ximi. Aquest, si voleu, us el ballo una mica. A mi és el que millor em surt. No és ni de moure els peus. Només has de moure les espatlles. Teniu aquí el Harold Lloyd, que potser algú el reconeix, vale? Un actor còmic d'aquella època, pel·lícules magnífiques, a més, un acròbata bestial, perquè si mireu alguna de les seves pel·lícules, doncs fa unes acrobàcies que avui en dia cap actor ja les faria.

també són imatges de l'època, no de Tordera, per desgràcia, perquè no en tenim, però de balls que es feien a llavors. Texas Tommy. Però per mi el més espectacular, que ara el veureu, és el Lindy Hop. No sé si algú sap el que és, però per mi és espectacular. Si abans es ballava això... I ara, doncs, dieu que si ballen el breakdance, que si no sé què... Com a curiositats, aquests balls es ballaven, doncs, en una zona de ball de Nova York, i ja heu vist que molts d'aquests balls, doncs, són de persones de color. Doncs es ballaven en el Savoy i en allà estava permès el ballar blancs i negres. O sigui, el ball era una forma d'integració, perquè fora continuava havent-hi racisme, estem parlant dels anys 20. Vale? I era una forma d'integrar-se o de ballar. Ja sé que he deixat l'últim ball per al final, eh? Aviam qui s'atreveix a ballar això. Bueno. I bueno, no sé si us ha agradat, jo espero que sí, vale? Donar l'agraïment, doncs, a en Joan Torrent, que estan allà, perquè m'ha passat informació sobre els balls que es feien a les Masies, també a l'Arxiu Històric, que també m'ha facilitat, doncs, aquests papers, doncs, aquests carnets de ball, gràcies als quals, doncs, he trobat tots aquest tipus de balls. I bueno, i ja està, agraïts a tots vosaltres que hagueu dedicat un temps de festa major a venir aquí.

0: Gràcies, Jordi. Moltes gràcies, Joan Carles. Gràcies, Jordi, també per acollir-nos novament a l'esplai. Gràcies a la nostra dansa també per buscar una temàtica conjunta en el marc d'aquest 50 aniversari que celebrem de l'entitat La Nostra Dansa, que aviat celebrarem amb l'esplai i que d'aquí 25 anys més celebrarem amb el Cercle d'Història.
1: Si toca.
0: Hi serem, perquè hi serem tots. A veure, en Joan Carles ens ha explicat molt bé el que són els balls. Jo no m'imagino ara... De fet, a l'embalat sí que se'n ballen uns quants d'aquests. A Barraques no m'imagino aquests últims que hem vist, però tot és possible. Però més enllà de parlar de balls, que això li corresponia a en Joan Carles, a mi m'ha... Hi ha expressions de balls de la llengua catalana que dic que en Joan Carles parla de balls i jo parlo d'expressions, o prefereixo parlar de per què utilitzem, no?, la paraula ball amb l'expressió i amb les frases fetes catalanes. Ballar amb la més lletja, no?, sempre és, a vegades, ballar amb situacions més adverses. Ballar la grassa, estar, no?, banyat amb l'abundància, ser ric. La preferida del meu avi, avui que estem a l'esplai, és que m'hi ha fet pensar... El concepte de ballar amb les cites catalanes era: hem de ballar el so que toquen, i per tant, vagin com vagin les coses, ens toca ballar. I una que no coneixia, que trobava ara fa un momentet, és: som a la festa i hem de ballar, que deu anar una mica en la línia de que al final hem de ballar el so que toquen. Vagin com vagin les coses, vagin més o menys maldades en els dies que ens acompanyen, estem encetant una festa major que esperem que sigui gaudida per tothom, que esperem que el temps ens acompanyi, que malgrat el que ens passi també el dia a dia, la festa està per compartir-la, per gaudir-la, perquè tots plegats trobem un espai on puguem alliberar-nos una mica del nostre dia a dia. Us asseguro que la festa està feta des de la millor de voluntat perquè la gent s'ho passi bé, perquè en gaudeixi, per part de l'Ajuntament, evidentment, i el burro davant, em sap greu, però sobretot per part de les entitats que ho fan possible. I com que som a la festa i hem de ballar, sabeu que a la festa els balls no hi faltaran. Com dèiem, a la Pista de l'Amistat aquest any es recupera el ball del Fanalet, que ens fa il·lusió de recuperar-lo. També es ballaran el vals, el tango, el foxtrot, el pas doble, que no m'ha semblat sentir-lo. També es ballaran, suposo, balls llatins, que ara estan molt de moda, la bachata, la salsa i alguns més que no sé ni anomenar, i altres que es podran ballar, el rock, per exemple, o el techno, o la música més alternativa també a Barraques. Evidentment, tampoc no hi faltaran les sardanes, que seran molt protagonistes aquesta festa, commemorant el 50è aniversari. A més, em plau anunciar-vos també que serà la nostra dansa qui faci el pregó el dia 23 des del balcó de l'Ajuntament, i també és l'entitat que ara tot seguit i han acabat d'aquesta xerrada i d'aquesta intervenció us oferirà molt gentilment un aperit per tots els assistents. Moltes gràcies a tothom i que tinguem una bona festa major.

0: Bé, doncs hem fet una bona passejada per a tot tipus de ball, hem conegut moltes maneres de ballar, hem tingut molta informació de com la gent s'ho passava bé i també hem vist que en aquella època, en èpoques antigues, doncs el que sí que calia per ballar és aprendre molts passos i aprendre molts tipus de ball, o sigui que eren molt més pautats, eren balls molt, molt pautats que calia doncs estar entrenat i conèixer molt bé tots aquests balls. Era també una forma de relacionar-se, era una manera de fer societat, de fer colla, de conèixer-se també, com deia en Joan Carles, hi havia també aquesta mena de balls a les masies i fins i tot persones que es dedicaven a veure les possibles balladors que podien formar i les parelles que podien formar. Tot això és molt curiós i tot això es veu que sí que passava aquí a Tordera. I també, a part dels balls de les masies, doncs, com deien, diferents llocs, sí que també s'organitzaven totes aquestes altres ballades que eren, com explicàvem, balls que, amb uns passos molt determinats, que tot s'havia de fer molt segons com estava previst. O sigui que això que es fa ara de tothom moure's més al seu aire és un altre, un concepte molt diferent de ball. O sigui que ens ha agradat molt aquesta informació que ens ha portat en Joan Carles Barrera i aquesta passejada pel ball, que també és curiós que molts d'ells eren balls que venien d'altres països, d'altres zones d'Europa i que havien arribat aquí. Més endavant van ser balls d'Amèrica que els que van arribar i els que es van fer populars aquí també a Tordera. El que sí que és genuí, el ball que és genuí, el que, ball que des de molt antic es balla, és el sardana. Aquest sí que és català, és la nostra dansa, com es diu també l'associació d'aquí Tordera. La sardana sí que és el ball català i també hem vist que hi havia aquestes coples, aquestes orquestes que tocaven sardanes, la principal de Tordera, orquestes amb gent d'aquí Tordera, amb músics locals que feien, doncs, amenitzaven aquestes ballades a la plaça. Bé, tenim ara amb nosaltres en Marià Vilageliu. Bona tarda, Marià.
1: Hola, bona tarda.
0: Molt bona idea aquesta de fer les dues, ajuntar la conferència del Cercle d'Història amb el 50è aniversari de la nostra dansa. Com us va acudir?
1: Bé, se l'havia de ser alguna cosa relacionada amb la dansa, amb la sardana. I llavors, anant una mica al fons i lligant-ho amb el Cercle d'Història, doncs vam considerar recuperar tota la informació que hi pogués haver d'aquells balls que es feien a les cases de pagès abans, que hi havia poques opcions de lleure, d'oci, i que la gent doncs s'organitzava per, com han explicat, doncs d'una manera rotativa fer les festes el diumenge a la tarda a les cases de pagès, no? I això és, bueno, entorn d'això aquí va sortir una mica la idea i en Joan Carles ho ha adornat, vull dir, ho ha vestit molt bé i ha donat una pinzellada, diguem-ne, molt genèrica, però vull dir, molt, molt alegre, molt divertida, molt distreta.
0: Sí, sí, esclar, ara no ens en fem massa la idea, però viure pagès era una mica complicat, llavors era en l'entorn buscar-se la manera de passar-s'ho bé, de fer festa, de ballar.
1: I de conèixer les parelles, perquè és que si no, la gent que vivia allà del camp tenia poques opcions de relació social. Per tant, bueno, també ho han explicat, no?, que era una manera d'obrir expectatives, de conèixer gent, d'intercanviar doncs, opinions i de fer amistats, no?
0: Hem fet una passejada com anys enrere, cap enrere, i històrica, i altres maneres de moure's i de viure, però sí que hem vist que la sardana hi és des de molt antic.
1: La sardana, fins i tot, potser no tan antiga com alguns dels balls que han explicat, perquè la sardana, en realitat, és de la segona meitat del segle XVIII, si no recordo malament. Per tant, aquests balls, alguns dels balls que han mencionat, segur que són anteriors.
0: Són anteriors.
1: En tot cas, la sardana també és una derivació, és una interpretació de danses de tipus religiós que es feien d'una manera bastant comuna, diguem-ne, a les sortides dels rituals i de les cerimònies religioses, que va anar derivant i llavors es va especificar...
0: És festiu, no?
1: Ah, exacte.
0: Però l'origen seria religiós.
1: Sí, l'origen sembla ser que sí. Bé, doncs això, jo crec que hem assolit els objectius que ens havíem plantejat, estan molt bé, estan molt participat, estem molt contents de que la gent ha respost i bé, convidar la gent doncs al pregó en primera instància, que això és aquí mateix.
0: I després el 30... Ja el deveu tenir punt, eh?
1: Exacte. I si els ve de gust, el 30 de setembre, que tenim l'última d'aquest cicle de quatre conferències, que parlaran d'una vessant no gaire coneguda d'en Pau Casals, però que va composar sardanes molt emblemàtiques i precioses i que suposo que ens ho faran conèixer en profunditat.
0: No?
2: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
3: Ràdio Tordera.

d'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col canta el poeta.

0: al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: S'acaba un dia poc normal, aparca el toro.
1: I ai, quin mal,
0: diu l'Armengol.
1: Que estoll de poll.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.
1: Els ulls interrogants de l'infant de ciutat, anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà, de terrat, on l'àvida pupil·la junta el blau i la plana, la muntanya i la mar, i el pensament, el que l'esguard no abasta. Llibertat. A les ales batents de l'ocell engaviat, frisant-se de nous horitzons, d'espais infinits, de rutes blaves i daurades. Llibertat. Al cor en doble gàstula del presoner, desig d'amor de dona, de sol rodó, de calcigar les vies de la rodona terra. Llibertat. En el tràgic lament de la gent sense pa i el puny en l'aire del proletari, sospirs adolorits, clams de justícia. Llibertat. En les idees, martells del pensament, de l'air de germinar com la sement fecunda i d'expandir-se com el vent. Llibertat. En els grans ideals alliberadors i els moviments de redempció dels pobles, voluntat d'existir i ambició de crear. Vigor d'arrel profunda i goig d'univers. Llibertat. I el cor de l'home, esclau, esclau i generós i bategant, per a impulsar la llibertat dels altres, per a bastir la llibertat dels pobles, per a exaltar la pròpia llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat.

altra és mig boja i això us tempta. I ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres i tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ella. De seguida us capta

0: sembla estrany.
1: Moltes gràcies.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Jornada plena d'actes de la Diada Nacional d'aquest 11 de setembre arreu de Catalunya. A Cardedeu, però, la Diada es va celebrar un acte institucional aquest dijous al Parc de Pompeu Fabra. Una jornada que, més enllà dels actes tradicionals, va voler donar veu a diferents representants del municipi perquè compartissin la seva experiència i mirada sobre aquest 11 de setembre. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
3: A Cardedeu, el Parc Pompeu Fabra ha acollit aquest dijous l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya.
4: Jo crec que el gran valor i el poder de les diades és aquest som, encara som. I després, evidentment, el dir que aquest poble no abandonarà les seves lluites de cap manera.
3: La jornada ha començat amb la hissada i el cant de la senyera a càrrec de l'agrupació coral cardedeuenca i ha continuat amb la benvinguda institucional de l'Ajuntament. Durant l'acte, quatre representants d'entitats i personalitats de Cardedeu han compartit les seves experiències i vivències al voltant de l'11 de setembre, aportant diferents mirades sobre el significat de la Diada. L'acte ha acabat amb el cant dels segadors, interpretat per l'agrupació coral cardedeuenca, una celebració que també ha comptat amb interpretació en llengua de signes catalana i que ha acabat amb els tradicionals borregos per tots els assistents.
2: D'altra banda, institucions, partits i entitats continuen passant des d'aquest matí pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la Guerra de Successió, Rafael Casanova. El president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida.
5: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat. Una nació de drets i deures, una nació que sempre ha esdevingut un sol poble i avui és més important que mai de reivindicar-ho.
2: Durant el seu discurs, Rull ha apel·lat a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la Diada dels 8 milions de catalans. En paral·lel a aquesta Diada, uns 541.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 i les 3 d'aquest divendres. Es tracta del 98% dels 550.000 previstos, coincidint amb l'operació sortida per aquest pont de la Diada. Durant el matí s'han registrat retencions a l'AP7 en diversos punts, per exemple, entre Castellví de Rosanes i el Papiol en sentit Tarragona i entre la Roca del Vallès i Mollet en sentit Girona. La mateixa via s'ha hagut de tallar una estona a Bàscara, en sentit Barcelona, per l'incendi d'un camió. La C-16 també ha registrat retencions. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930-1300-278
7: o a dentalcompany.es.
6: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
8: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
9: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
8: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
9: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
7: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
6: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
7: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera en aquesta Diada Nacional de Catalunya, avui 11 de setembre. A Tordera, els actes més institucionals seran els protagonistes aquesta jornada, al llarg d'aquest matí migdia, amb l'acte institucional a la plaça Lluís Companys, i destaquem les sardanes, l'ofrena floral, així com també el Parlament de l'alcaldessa Elisabet Mejías, un acte que es tancarà amb un pilar que aixecaran la colla de castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, així com també un vermut popular. Una jornada on també pren protagonisme la campanya Parlem en Català per fomentar l'ús quotidià de la llengua al municipi, una campanya que impulsa l'Ajuntament de Tordera i que va presentar aquest dimecres. Un document que recull 6 pautes senzilles i pràctiques pensades perquè qualsevol empresa, comerç, entitats, centre educatiu o institució se les pugui fer seves sense grans esforços estructurals. Acollir en català i mantenir la llengua amb naturalitat, fer-la present en la comunicació pròpia, facilitar l'aprenentatge i la pràctica a qui l'estudiï, utilitzar l'activitat pròpia com oportunitat i sumar-se al treball conjunt en xarxa. Pere García, regidor de Política Lingüística.
2: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, amb convidant a tothom a unir-s'hi, sense jutjar ningú i sense buscar cap càstig ni cap penalització, no? Sinó que hem d'obrir les portes i qualsevol persona que vulgui parlar en català doncs ho ha de tenir fàcil.
1: L'adhesió a la campanya, l'adhesió a la carta ja està oberta i es pot formalitzar a través del formulari que ha habilitat l'Ajuntament a tordera.cat. I el grup de teatre de l'Esplai ja ho té tot a punt per la representació demà dissabte a les 6 de l'obra La sala és plena, una obra de Josep Roig i Reventós inspirada en el conte La sala número 6 de l'autor rus Anton Chekhov. El president de l'Esplai, Jordi Catalana, ha explicat de què tracta l'obra, sense entrar en detalls, però ha destacat la figura de l'autor i la importància de conèixer el context de la peça.
3: Sempre he pensat que les obres de teatre són com regals que rebem i que, de vegades, l'envoltori, és a dir, l'embolcall, l'estripem i van a la bessura i anem directament allò, al regal, no? En aquest cas, jo penso que val la pena aturar-se una mica en l'embolcall, que és l'autor d'aquesta obra,
4: sí,
3: que és el Josep Roig i Reventós.
1: L'argument s'estructura en 11 escenes ambientades en la consulta d'un metge per on van passant diferents personatges amb les seves particularitats. La producció busca connectar amb el públic de totes les edats i oferir un espai de convivència i cultura local. El ritme de vendes d'entrades està sent bona.
3: Jo vaig estar abans d'ahir dimarts al Teatre Claver per recollir unes entrades i vaig preguntar i ui, n'hi ha com, no sé, com 150 ja...
4: Ja han comprades.
3: 150 entrades o 160, no recordo. O sigui que afanyeu-vos, si voleu trobar un bon lloc a la butaca que us interessa, i heu d'anar ràpid.
1: Les entrades tenen un preu general de 8 euros i de 5 euros per als membres de l'Associació d'Espectadors i Entitats Col·laboradores. Podeu adquirir directament la vostra entrada a la taquilla del Teatre Claver. I la família Miralvell impulsa un any més l'aplec de l'Ermita de Sant Vicenç. Aquesta es realitzarà també demà dissabte 12 de setembre. Es farà una missa amb la coral de la parròquia a les 12 amb un petit pica-pica per a tots els assistents. Avui, pel que fa al temps, esperem un temps estable, sense complicacions, temperatures una miqueta més altes que les d'ahir, tot i que el temps ha refrescat arran de les pluges del passat dimecres. Nosaltres que actualitzem notícies en propers butlletins, gràcies per la seva atenció. Fins a la propera.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 130 278
7: o a dentalcompany.es.
6: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
8: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Ràdio Tordera.
10: Què plantegeu amb aquest concert? Per què la gent en parla bé? Explica'm més o menys què és el concert que porteu aquest any.
11: Mira, el concert de la Salvatana és un concert que jo diria que... Jo que sóc el director i estic des de dalt mirant les cares de la gent, jo el que veig és que la gent, quan els números que interpretem, mouen els llavis i van tatarejant les cançons que nosaltres estem cantant. Això és la clau fonamental de l'èxit. És a dir, que el públic coneixi el que els venim a oferir. És a dir, el concert d'avui és un concert dividit en tres parts fonamentals. La primera és una part d'exhibició dels nostres cantants com a solistes. Després ve una part...
10: Perdó, amb quin tipus de música?
11: Perdona?
10: Amb quin tipus de música l'exhibició?
11: Mira, aquest tipus de música és un tratge mida per cada un dels cantants que tenim. És a dir, nosaltres no anem amb idees predeterminades de que un cantant es pugui adaptar a qualsevol cosa, que sí, però el que busquem és que aquella cançó que li fem li vagi com un guà. És a dir, que cada cantant pugui oferir el millor que té.
10: Segons la seva qualitat de veu i sobretot la seva especialitat, si és soprano, si és tenor...
11: Correcte, és a dir, les cançons, el repertori va en aquest primer bloc perquè a cada cantant aquell tema és de les poques coses que jo consulto en els cantants i que arribem a un consens de que cada un, quan fa el seu tema solista, hi està a gust i l'escollim mútuament. A partir d'aquí, totes les coses de bloc, de més d'orquestra, aleshores ja venen donades per
10: la segona part.
11: Sí, per la segona part. La segona part fem fonamentalment dos espectacles, dos musicals. El primer aquest any està dedicat a ABBA, aquest grup ABBA, que l'hem traduït tot al català. És un grup de guitarres, si ho recordem, que només hi havia un guitarra i un piano. Nosaltres l'hem fet simfònic, adaptat a trompetes, a tota la instrumentació que tenim a l'orquestra, a quatre veus, tot el rato canten dos nois i dues noies i totes les cançons d'Ava els hem traduït al català.
10: Molta feina.
11: Molta feina, tot l'hivern. Jo treballo tot l'hivern.
10: Lligar en català, sí, sí. En anglès, sí, sí. Devia ser complicat, sobretot pel significat del que diuen. Que jo no ho sé, perquè com que no parlo anglès, no sé què diuen el... quan.
11: Miro de respectar el màxim possible l'idea, però que em perdonin els puristes d'Ava, hi ha alguna cosa que és...
10: Allà on hi ha voluntat, hi és.
11: Que això...
10: Tercer bloc.
11: Sí, sí. I la segona part és un musical dedicat a De Coll de Gom, que oferim a Maricel. Maricel, un clàssic català, però l'adaptació que t'hem fet, com te deia abans, també és a quatre veus. Mentre que, per exemple, la cançó emblemàtica, el Per què he plorat, el canta només la protagonista, en aquest cas el canten els quatre cantants. I per acabar, acabem amb l'Himne dels Pirates, que aquest ja sí que és un número de coral.
10: Un dels grans problemes que hem tingut per iniciar l'entrevista i connectar ja el programa ha sigut que entenc que vosaltres emeteu amb estèreo, o sigui que heu buscat la màxima qualitat en quant a so. En què ho notaran la gent que ens escoltin a través de Ràdio Tordera? Que hi haurà alguna diferència? Explica'ns una mica això.
11: Aviam, quan tu escoltes per la ràdio, a menys que tinguis un aparell estèreo, i que no és, la majoria de casos és quan estàs al cotxe, quan estàs a casa.
10: Molta gent.
11: Ara bé, el que nosaltres busquem en aquest cas és que quan fem fragments de música que sí que sonen amb estèreo, que a casa no els hi desapareixin instruments. Perquè, clar, si un surt per la dreta i l'altre surt per l'esquerra i només emetem l'esquerra o només emetem la dreta, l'espectador, l'oient, es perdria...
10: He sentit que els aconsellaves al director, l'Albert, de Ràdio Tordera, que podia passar això si no estava ben connectat.
11: Clar, clar, i nosaltres això és el que cuidem, vull cuidem els detalls i intentem, doncs, que aquestes coses no passin, que arribi el total de... perquè en els nostres concerts en directe, doncs, el so és estèreo. No solament amb estèreo, ara entraríem en coses tècniques, però és que hi ha més que dreta i esquerra, hi ha dreta, esquerra, frontal, com un surround del cinema.
10: No sé si tenim gaire temps, com ho tens? 5 minutets?
11: 5 minutets. M'adon
10: 5 minutets. A mi m'encanta conèixer i saber la qualitat de cada instrument, de cada instrumentista. Explica'ns una mica qui portes aquí, en quins nivells estan, la teva valoració de cada un dels integrants de l'orquestra, o destaca aquells que consideris que val la pena destacar.
11: Valorar companys que fa més de 30 anys que toquem junts, que ens hem criat junts, que hem crescut musicalment junts.
10: No vull que me diguis de 0 a 10, però sí que me diguis fulano, doncs...
11: Jo et destacaria, per exemple, el Josep Ferràs, que per mi és el millor tenorista de Catalunya, per mi, sense cap dubte.
10: El millor?
11: Per mi, sí. El millor tenora de tot Catalunya, per mi, Josep Ferràs.
10: I a sobre és soci.
11: Esclar, és que és el meu soci, però jo fa tants anys que treballo, 33 anys que toquem junts.
10: I pararé especial atenció. A quina peça de lluïment no ho faig?
11: Mira, doncs avui començarem una selecció de música catalana i ho començarem precisament amb el Per tu ploro, que ell farà un solo de tenora, i amb un fragment de És la Moreneta. I jo crec que tota la gent, jo veig que els emociona aquest fragment de tenora. És un tenorista que transmet molt. És molt... és molt visceral, ho porta molt, ho sent molt i ho transmet molt i agrada molt.
10: Hem acabat, que quan acabem el concert vindrà aquí i l'entrevistarem. Te volia fer ja per anar marcant el tema, te volia fer que dir que ahir hi havia un moment que jo vaig haver d'anar a l'escenari en cerca, doncs, dels músics, i la meva companya entrevistava una seguidora vostra i em vaig quedar parat, perquè aquesta senyora ens va dir que teníeu tants de fam, de fans, tants de seguidors, tanta gent que us seguia per tot arreu. Ho noteu, això? Sou sabedors?
11: Molt, notem molt. Hi ha molta gent que... Fins i tot jo remarcaria un parell de persones que han vingut més de 70 vegades aquest any a veure a l'orquestra. I hi ha molta gent que ja els, ens coneixem pel nom, pel cognom, venen moltes vegades perquè diu que cada dia veuen alguna cosa diferent en el nostre concert. Entre ells troben un coixí d'amistats i d'excusa per sortir de casa, i el fet de seguir a la Selvatana és un fet de cohesió social i de poder-se esbargir amb gent que molts d'ells són tots, doncs, de la seva edat, i això és el que fa l'afició dels nostres seguidors.
10: Eliseu, Quintana, que tingueu una bona actuació, que no sueu gaire i que avui fa calor. Avui fa calor.
11: Quan vegis la meva armilla, el meu plastró...
10: Avui suareu. Avui suareu. Que tingueu molt bona actuació, que tingueu molt d'èxit, i que, doncs, aquí a Tordera se'n parli de que ha vingut la Selvatana i ha tingut, doncs, això, ha quedat molt bé i ha sigut de l'agrat de la gran majoria.
11: Gràcies a vosaltres per la difusió.
10: Ha sigut un plaer.
11: Gràcies.
10: Ens veurem després amb els cantants i amb en Josep Ferran.
11: Molt bé, d'acord.
10: Vegem, com ho tenim, això? Teniu ara, en aquest moment, farem una cosa. Deixeu-me que agafi una mica, i faré una mica les ulleres, i faré una mica les ulleres. I faré una mica de resum. Ah, bueno, veig que aquí tinc en Ventura. Ah, Ventura, que vols afegir alguna cosa? Sí, és que tenir en Ventura aquí i no fer-li afegir quelcom d'aquesta orquestra que ell ha seguit tant seria quasi gairebé un pecat. No, Ventura, que jo anava ara a llegir tot el currículum de l'orquestra, però he pensat que jo el tinc aquí llegit a través d'internet. Però tu ets internet de totes les orquestres.
9: Bueno,
10: explica una mica què escoltarem avui.
9: No sé per què no l'han sentit aquest any. Els allà i amb en Ferràs i amb en...
10: Pots seure?
9: No, és igual.
10: Estàs bé així?
9: Sí. Jo els deia que ahir em va agradar aquella orquestra perquè va tocar fàcil, va trobar fàcil i està, que em va agradar. I vol dir que això és diferent de les orquestres aquestes. Les orquestres aquestes tenen més força. Tu hi ha una Maravell, una Selvatana, una Montgrins i una Bisbal que toquen fort. Com a veure, la Bisbal la vaig sentir a Caldes o com una serenata, va fer el conte de concert, que em va agradar molt, de coble, eh? Però esclar, amb aquests ara no saps, perquè ara tots aquests concerts, fixa-t'hi, totes aquestes orquestres toquen balls. Sí, balls per exhibir el músic que toca, diguéssim, sigui el fiscorn, sigui la tenora, vale, els hi val això. Però esclar, aquests concerts d'abans de violins i sarsueles i coses, i òperes, ja no se'n fan. Ja no se'n fan. Que és el que els hi trobo a faltar.
10: Però aquesta orquestra, no ho sé, igual avui quedo decepcionat, no ho sé, però tota la informació que ha arribat aquí a Ràdio Tordera és de que ho fan molt bé i agrada molt,
9: sí.
10: I a més té molts seguidors. M'ha sorprès la quantitat de seguidors fixes que té. O sigui, avui és molt possible que vingui gent de fora seguint aquesta orquestra.
9: El que passa, aquestes orquestres, esclar, es basen a fer foto en un programa, i ara no és els concerts d'abans, que sobran a baixa a la pista sense tants aparatos, sense tantes hòsties, però bueno, és el que hem d'agafar, el que dona ara les orquestres aquestes. Perquè mira, ahir vaig sentir per Ràdio Tordera que van fer el concert de l'any passat, que hi ha entre els dos, de la Maravella, que em va agradar molt.
10: Però ahir el van passar?
9: Sí, abans del concert de les Blanes van passar el concert. Jo t'ho juro, em va agradar més aquí a Tordera que no pas a Caldes. Jo sóc que a Caldes sembla que han de fer alguna cosa més. No, doncs mira, poder el local, però que sigui, m'agrada molt més aquí.
10: Veiem, Ventura, els músics són persones. Hi ha dies que estàs més bé i dies que estàs més malament. I les circumstàncies poden portar...
9: Tots aquests músics són
10: professors. Eli!
9: Fals
10: sort, eh? No, és que ha passat a l'alcaldessa i he pensat que li volia fer un parell de preguntes.
9: Les orquestes aquestes tenen, perquè tots són professors i tots són músics. I, bueno, els altres també. Però vull dir que aquests es basen més en un orquestre. Ja ho veuràs, la força que té una sabatana no la té l'orquestra d'ahir, per més barreca general. Mira, fes el parell.
10: Me perdones un moment. Eli, que et puc entrevistar. Tenia moltíssimes ganes de veure't perquè lògicament he parlat amb molta gent, no solament del concert que és allà on he intervingut, sinó en la resta d'actes de la Festa Major, i he quedat parat de la manera que heu aconseguit, no ho sé, però satisfer a tanta i tanta gent amb els actes d'aquesta Festa Major. Per tant, encara que jo sigui un gra de sorra, permet que et feliciti, perquè tota la informació que m'ha arribat a mi és una informació de que un gran nivell d'actes en aquí aquest any de la Festa Major.
12: Bé, de fet, les activitats es munten amb la, bueno, amb la voluntat que la gent hi participi i que agradi. És veritat que hi ha actes per totes les edats, de vegades fins i tot ens, gairebé que se solapen, perquè surts d'un i has d'anar a l'altre. I poder des de fora no es veu, però dintre hi han cosetes que cal acabar d'ajustar de cara a l'any vinent, per exemple la baixada de carretons que hem recuperat, hi ha coses a millorar de cara a l'any vinent. Sabem que les habaneres, per exemple, són molt més lluïdes a la plaça, no té res a veure amb fer-les a la pista de la Mistral.
10: Ho tenim a la sort.
12: Sí, vam haver de canviar, i mira que aleshores no va ploure, però vam garantir que es pogués fer amb tranquil·litat. Va ser poder l'únic punt de la festa que ens va...
10: Però no va ser culpa vostra. Va venir aquella alarma i...
12: Bé, vam ser una mica més conservadors en aquest sentit, però vaja, són activitats a les que participa molta gent des de fa molts anys, i aquest any estem contents perquè el temps al final ens ha respectat, que tenim por.
10: Deveu estar cansats, no?, de tanta marxa.
12: Ara ja fa baixada, ara ja fa baixada, ja només queda aquesta tarda, aquesta nit i demà, i esperar que la gent n'acabi de gaudir.
10: Ha sigut un... Ja repeteixo, m'ha agradat molt veure't i poder-t'ho dir personalment, perquè a mi m'ha agradat, els actes, i sobretot, ahir ens ho deia el director de l'orquestra d'ahir, que a vosaltres conserveu aquells valors que havien... havien sigut tant d'anys en allí, i que vosaltres els aguantàveu amb tot el que això comporta. I doncs, fer això, felicitats.
12: Doncs moltes gràcies, esperem que
10: segueixi. I seguir treballant.
12: Exacte, perquè això és un no parar. Després de la festa venen més coses, ve la diada, per tant, a continuar.
10: Doncs moltes felicitats.
12: Gràcies, Arsani, fins aviat.
10: Bé, hem aprofitat que teníem aquí l'alcaldessa perquè creiem, no hem improvisat el comentari que li hem fet. És que ja el portàvem a dins, sabíem o havíem sentit a dir que era una Festa Major que molt a l'agrat de molta gent i sobretot molt participada. En el moment en què hi participa la gent, vol dir que allò que s'està fent bé. I aquí a Tordera s'ha fet una Festa Major clàssica de tota la vida, amb tots els actes que tots coneixem i que han tingut un èxit extraordinari. Bé, ara ja crec que me relleven a mi l'orquestra, oi? Doncs us deixo amb l'orquestra i que us vagi que sigui molt agradable avui l'actuació i que ens agradi molt.

A la tardor de 1913, tres músics de les comarques gironines consolidaven plens d'entusiasme un projecte que culminaria amb la creació d'una cobla orquestra, la Salvatana, nom que van escollir en honor al seu lloc de naixement, Cassà de la Selva. En aquests més de 100 anys de trajectòria professional han passat per la Salvatana músics de gran prestigi i directors de categoria que han fet possible que la Salvatana s'hagi consolidat com una de les orquestres de més prestigi del nostre país. Amb una posada en escena innovadora, juntament amb la versatilitat escenogràfica dels seus músics i cantants, conformen que els concerts de l'Orquestra Salvatana siguin un autèntic espectacle. Guardonada amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, sempre ha cuidat i promogut la música pròpia del nostre país, adaptant la majoria d'èxits internacionals al nostre idioma, el català. Senyores i senyors, per a tots vostès, la Gran Orquestra Internacional Salvatana.

Molt bona tarda, amics i amigues de Tordera, també, òbviament, totes aquelles altres persones que vingueu de d'altres localitats i també especialment totes aquelles altres persones que ens estigueu seguint des d'aquesta emissió en directe des de Ràdio Tordera. Aquí també doncs agraïm aquesta cobertura, perquè també des del voluntariat, no? És important doncs fer arribar la música i totes les activitats que es puguin dur a terme durant l'any des de casa. Molt benvinguts i benvingudes en aquest concert que enguany us ofereix l'Orquestra Salvatana amb motiu de la vostra Festa Major. Estem molt contents doncs de tornar-vos a retrobar. La nostra última actuació va ser l'any 2022, han passat uns quants anys, però estem contents doncs novament de tornar-vos a veure. Ara en format concert, ja sabeu que a 9:15 hi serem als porxos de l'Ajuntament per fer la serenata, i un cop acabem serà recollir, baixar i començar el tradicional ball de Festa Major. Un concert que l'iniciem, com heu vist, amb aquesta versió que hem fet aquest tema de Louis Armstrong, i que nosaltres hem traduït en quin món tan bonic, perquè malgrat passin tantes coses desagradables, en uns dies com de Festa Major podem reivindicar doncs que malgrat tot el món és molt bonic. I un concert que nosaltres ara el continuem amb un altre bloc, aquell el que dona importància i rellevància a les veus de la Salvatana. Tordera, moltíssimes gràcies per convidar-nos i que passeu una molt bona tarda avui aquí amb l'Orquestra Salvatana. Benvinguts, benvingudes.

Moltíssimes gràcies. Bueno, després d'aquestes ballaruques, vaig a plegar la roba. Perquè, és clar, aquí ha de passar gent, saps? Llavors, això queda lleig. Ai, nen, ja no puc a finals d'agost. Escolta, bueno, aquesta és la carta de presentació de les veus de la Salvatana. I ara anem amb un altre bloc, aquella que dona protagonisme als nostres músics en un d'aquests primers temes instrumentals d'avui. Aquest, en aquest cas, té com a protagonistes els nostres trompetistes. I el que hem fet enguany en el nostre concert és recuperar un baljota que, a més, feia bastants anys que la Salvatana no portava en el seu repertori. És un baljota de l'Enric Massana, i per això demano aquí davant la presència dels nostres trompetistes. Ells són en Santi Pi, en Xavi Segura i en Josep Pineda. Sí, senyor. Que amb la resta de músics us interpreten el Batallador.

L'any 1972, a Estocolm, quatre joves van unir les inicials dels seus noms. Agneta, Bjorn, Van i Annie. Sense saber que estaven escrivint la paraula més brillant de la història del pop. ABBA. Més de 400 milions de discs venuts a tot el món i lletres universals que avui, 50 anys després, l'Orquestra Salvatana fa seves parlant la nostra llengua, el català. Perquè tots compartim els mateixos anhels, els mateixos somnis, les mateixes ganes de fer un món millor i d'estimar. Per a tots vostès, tinc un somni. ABBA, el musical.

Senyores i senyors, un plaer presentar-vos per tots vostès a Xavier d'Albert! Victòria Huguet!

Moltíssimes gràcies. Bueno, com anem per aquí baix? Bé? Sí, jo me n'alegro perquè jo tinc una calor, nenes. Jo us celebro que estigueu bé, però em deixareu al vano. Escolta, bueno, ara hem acabat la primera part del nostre concert i si us sembla bé podem seguir per la segona, eh? Bueno, ja que hem vingut, almenys que ho fem no tot, no? Que clar, no és que timarem pas. Bueno, doncs aviam, aquesta segona part ve marcada per tres grans blocs. Ja veureu que cada un d'ells està ben diferenciat, però bueno, jo us ho explicaré igualment. Aquest primer tema, normalment un tema instrumental, però és un tema instrumental bastant curiós en aquest cas, perquè l'instrument protagonista no és cap d'aquest que toquen els nostres músics, sinó que és un utensili que podeu tenir tots a les vostres llars. Perquè, aviam, aquí a la Selvatana hi ha la secció de roba, que ja veieu que aquí de vestuari n'hi ha molt. Hi ha la secció de peluqueria, podem veure el nostre director que sempre va molt ben clenxinat. N'hi ha d'altres que no l'utilitzen com el Josep Ferràs, que ell no hi va a la secció de peluqueria perquè ell ja ho té tot, aquesta calva això no ho fa servir. I llavors hi ha la secció de xapa i pintura, i que també treballa aquesta. Però a vegades, bueno, com que no hi són gaire a casa, no poden pintar gaire. No vull dir que a casa no pintin res, perquè segurament sí que pinten alguna cosa. Però vull dir, aquí els hem fet aquest número, que és de Leroy Anderson. Ja veureu que ells ara ja sortiran aquí, faran les seves coses, i ja veureu que quedarà ben lluït. Us deixo amb ells, amb en Jordi Feliu, en Xavier Canals, a ritme d'aquest tema de Leroy Anderson. Som-hi!

0: Formar part de Maricel ha estat un privilegi, però veure com l'Orquestra Salvatana ens fa un lloc en el seu homenatge ens emociona profundament.
1: Gràcies per recordar no només Maricel, sinó tot el que de Goll de Gom ha significat. Antaviana, Nit de Sant Joan, Flor de Nit, Cop de Roc, L'Alegria que passa...
0: Sou part d'aquest comiat tan especial. Gràcies de tot cor per fer sonar aquesta història una vegada més.
1: Perquè mentre soni la música, de Goll de Gom mai s'acabarà.

per cristiana, que sóc presonera. I amb el pas dels dies i les nits, també presoner m'han fet el cor. Aquest capità de mirada fosca,

Moltíssimes gràcies. Doncs, en Maricel, aquest segon bloc d'aquesta segona part, hem volgut homenatjar a De Coll de Gom, aquesta companyia catalana que tants bons moments ens ha regalat i que l'any passat, després de 50 anys de trajectòria, es va acomiadar dels escenaris, normalment amb aquesta quarta i última producció de Maricel. Un Maricel que, de fet, ja ens transporta cap a l'últim bloc d'aquest concert, que és aquell al que dediquem a la música de casa nostra, la música catalana, posant així en valor tot aquell llegat musical que ens ha arribat fins als nostres dies i posant en valor encara més la llengua catalana, una llengua que aquí a la Salvatana intentem preservar al màxim i també intentem oferir-vos un concert gairebé 100% en català. Un bloc en el qual no hi faltaran les sardanes, la música d'autor, música reivindicativa i al final, com deia, tot aquest seguit de melodies que ja formen part del nostre patrimoni musical com a país. Un recorregut que us el dediquem a tots i totes vosaltres, els veïns i veïnes de Tordera, contents doncs, de tornar-vos a retrobar i tampoc ens podem oblidar de tota aquella gent que ens està seguint ara en directe des de Ràdio Tordera, també des de casa, París també, i òbviament totes aquelles altres persones que veniu de d'altres localitats, o agafeu el cotxe, ens acompanyeu, òbviament també per vosaltres i, com no, a la nostra nació, a Catalunya.

Josep Ferràs a la tenora. Moltíssimes gràcies. Continuem aquest bloc de música catalana. Enguany també incorporant l'Havanera. L'Havanera, que ara també feia uns quants anys que no ho portàvem en el nostre repertori. I el que hem fet és versionar un tema de música de Càstor Pérez amb lletra de Glòria Cruz, que precisament són els pares de la Sílvia Pérez Cruz i que de fet també doncs, va popularitzar bastant aquesta havanera. Nosaltres hem fet la nostra versió particular d'aquest Vestida de nit.

Moltíssimes gràcies, Tordera. Sisplau, fortíssim aplaudiment per les veus de la Salvatana, la nostra soprano, Noelia Mora. També soprano, Victòria Huguet. El nostre tenor, Xavier d'Albert.

0: El nostre baríton, Miquel Gili.
1: A la direcció i arranjaments, Eliseu Quintana. I amb més de 112 anys d'història, la Copla Orquestra Salvatana.

0: Tenen una pantalla que ocupa tot l'escenari. I ara fan la presentació dels músics, cada un dels músics. Ara sí que això és el final, no sé com acabarà. Nosaltres, mentre estan fent la presentació dels músics que vostès, evidentment, no, perquè surt en pantalla i, per tant, no hi veu. Nosaltres aprofitarem per dir que retransmetre un concert com aquest porta molta feina, porta molta despesa, porta molta qüestió d'elements tècnics i és molt benvinguda qualsevol tipus d'ajuda que ens pugui arribar. I nosaltres hem d'agrair molt seriosament a Montsalut Veterinaris, que ens ha ajudat a la retransmissió d'aquest concert, que doncs esperem que a vostès els hagi agradat i que tot seguit intentarem fer el que fem cada any, que és entrevistes. Intentarem entrevistar a un dels propietaris, en Josep Ferràs, i intentarem entrevistar a les cantants. I aquí desitjar-vos o demanar-vos a vosaltres, aviam que parleu entre vosaltres, aviam què us ha semblat el concert d'avui. Nosaltres l'hem trobat molt clàssic, un concert realment adient, molt adient a la que el que és habitual als concerts de festa major, i que espais que intentem fer lloc. Agustí, ens hem de posar el sol? Bueno, ja et tiro una mica enrere. És que he de dir que endavant? Ah, ens diuen endavant. És que endavant no. Hi ha més sol, punyetero.
1: Molt bé.
0: Aviam.
1: M'ha agradat molt. Molt, i a més han tornat a Origins, tant de coses com feien l'espectacle aquells, que anaven canviant, han tornat a lo vell, a el que feien abans. M'ha agradat molt. I musicalment, bueno, es pot pas discutir el que et deia el cas.
0: Ventura, són gent professionals, són bons músics, veritat.
1: I tot l'espectacle, a veure, han canviat de vestuari cada dos per tres, tu. Quasi cada cançó han canviat d'Ava. A més d'allò de d'Ava, ja ha agradat de colors amigos.
0: T'ha agradat d'Ava?
1: Molt. M'agrada molt, ja t'ho diré, dels anys.
0: Agraïa o agraeixes que hagi introduït la lletra a català?
1: En català, molt bé.
0: Això ho agraeixes?
1: Això sí, tant que sí.
0: Creus que és millor així?
1: Sí. T'has de felicitar.
0: Ah, bé, sí. Home, ara ja hi són tot.
1: El canvi de... el vestuari de Conos Amigo, eh? Sí, molt m'agrada.
2: Bueno, ja t'ho he dit abans de començar.
1: El
2: concert era molt diferent de tot el que heu vist fins ara.
1: La presentació és fantàstica.
2: Sí.
1: M'agrada molt, Ferràs.
2: Gràcies.
1: M'agrada molt. Ja t'ho dic. I ara la idea, jo. Perquè dic que les orquestes ara fan molt de peces de ball, però hi ha peces de ball i peces de ball, perquè les peces de ball del conjunt Nava els heu fet fantàstic, els heu clavat, eh? Molt. M'agrada molt.
2: Gràcies, porra.
1: Molt bé.
2: Per això ho fem, perquè us agradi.
0: Bé, nosaltres ens ha sorprès perquè evidentment, abans de començar el concert, hem sabut que eren els propietaris de l'orquestra i tal, però és que aquí deixeu la pell també com a músics.
2: Home, esclar.
0: I a mi m'han parlat de trombó, no, però veig el clarinet, déu-n'hi-do, no?
2: Sí, home, ho hem d'anar trempejant una mica tot, el clarinet, la tenora, i anar fent.
0: Ho heu fet molt bé, jo entenc que m'han parlat molt bé de la qualitat musical vostra, però quan heu actuat realment sou músics. Sou músics?
2: Sí, home, esclar.
0: Més que representant, que m'has dit que eres.
2: Sí, bueno, representant algú ha de fer, no, per això, però bueno, nosaltres som músics, ens hi trobem molt bé, i aquesta orquestra, penseu, que és l'orquestra de Catalunya actualment, que fa més anys que hi ha la mateixa plantilla i que hi ha aquí tothom. Jo fa 36 anys que sóc, el trompeta en fa 37, l'Eliseu 33, tothom s'hi troba molt bé. I això que ens els hem vingut a buscar, bueno, ara ja no venen, però abans antigament ens els venien a buscar de totes les orquestes, Meravella, Salva, Principal de la Bisbal, i mai ningú ha volgut marxar, i estan bé aquí.
0: Vols que et digui una cosa per què? Digui. Perquè quan ha arribat a final de mes han cobrat.
2: Ah, sí, sí, home, això sí.
0: Músic pagat, no, mal pagat o no pagat, fa mal so.
2: Aquí a la que
0: però cobrem, ben pagat fa bon so.
2: A la que cobrem, cobra tothom aquí. Vull dir que aquí això sí que és sagrat, això.
1: S'ha demanat, que al final moltes orquestres, hi molta gent deien, on van ara? Dic, a Villers i a Sils, els he dit.
2: A on? Què diu?
1: A Villers i a Sils.
2: Ah, sí, sí.
1: Sí, home, sí, no, molta gent quedava allò per borrar-se, no en tornava a venir.
2: Penseu que hi ha molta gent que ens segueixen cada dia venen, tenim 7 o 8 matrimonis que si toquem 140 dies, 80 dies venen.
1: Una vegada, un any, vaig sentir 12 concerts de la Sabatana, 12.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Vaig sentir a Villeres, aquí a Tordera, a Massanet, bueno, tots els mars, a Llosa allà, a Ciclós allà, no, a Borrassà, o per allà.
2: Sí, a Vilabertran.
1: A Vilabertran,
2: tot. Vilabertran, Vilamalla.
1: Vaig sentir a Vilamalla, sí, senyor.
2: Treballem molt. I gràcies a Déu, només a Catalunya. Això és l'important, que no hem de sortir de Catalunya per treballar.
1: Ah, sí.
2: Que nosaltres ara estem treballant entre 145 i 150 actuacions l'any, que és moltíssim, però no marxem de Catalunya. Tenim la sort de que les podem fer totes a casa.
0: Amb l'avantatge de que ho teniu menys... ho teniu més còmode en quant al desplaçament, sí, perquè ara imagina't fora de Catalunya.
2: No.
0: Hi ha prou dur que és a Catalunya, perquè no, avui aneu a Lleida, demà aneu a Girona.
2: Sí, però escolta, anem cada dia a casa a dormir, nosaltres.
1: Ara.
2: Perquè nosaltres a l'estiu no treballem mai els dematins. Això ja ho vam abolir fa molts anys, i cada dia anem a dormir.
3: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
4: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera en aquesta Diada Nacional de Catalunya, avui 11 de setembre. A Tordera, els actes més institucionals seran els protagonistes aquesta jornada, al llarg d'aquest matí migdia, amb l'acte institucional a la plaça Lluís Companys, i destaquem les sardanes, l'ofrena floral, així com també el Parlament de l'alcaldessa Elisabet Mejías. Un acte que es tancarà amb un pilar que aixecaran la colla de castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, així com també un vermut popular. Una jornada on també pren protagonisme la campanya Parlem en Català per fomentar l'ús quotidià de la llengua al municipi, una campanya que impulsa l'Ajuntament de Tordera i que va presentar aquest dimecres. Un document que recull 6 pautes senzilles i pràctiques pensades perquè qualsevol empresa, comerç, entitats, centre educatiu o institució se les pugui fer seves sense grans esforços estructurals. Acollir en català i mantenir la llengua amb naturalitat, fer-la present en la comunicació pròpia, facilitar l'aprenentatge i la pràctica a qui l'estudiï, utilitzar l'activitat pròpia com oportunitat i sumar-se al treball conjunt en xarxa. Pere García, regidor de Política Lingüística.
5: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, en convidant a tothom a unir-s'hi sense jutjar ningú i sense buscar cap càstig ni cap penalització, no? Sinó que hem d'obrir les portes i qualsevol persona que vulgui parlar en català doncs ho ha de tenir fàcil.
4: L'adhesió a la campanya, l'adhesió a la carta ja està oberta i es pot formalitzar a través del formulari que ha habilitat l'Ajuntament a tordera.cat. I el grup de teatre de l'Esplai ja ho té tot a punt per la representació demà dissabte a les 6 de l'obra La sala és plena, una obra de Josep Roig i Reventós inspirada en el conte La sala número 6 de l'autor rus Anton Chekhov. El president de l'Esplai, Jordi Catalana, ha explicat de què tracta l'obra, sense entrar en detalls, però ha destacat la figura de l'autor i la importància de conèixer el context de la peça.
6: Sempre he pensat que les obres de teatre són com regals que rebem i que de vegades l'envoltori, és a dir, l'embolcall, l'estripem i van a la bessura i anem directament allò, al regal, no? En aquest cas, jo penso que val la pena aturar-se una mica en l'embolcall, que és l'autor d'aquesta obra,
7: sí,
6: que és el Josep Roig i Reventós.
4: L'argument s'estructura en 11 escenes ambientades en la consulta d'un metge per on van passant diferents personatges amb les seves particularitats. La producció busca connectar amb el públic de totes les edats i oferir un espai de convivència i cultura local. El ritme de vendes d'entrades està sent bona.
6: Jo vaig estar abans d'ahir dimarts al Teatre Clavé per recollir unes entrades i vaig preguntar i ui, n'hi ha, no sé, com 150 ja...
7: Ja han comprades.
6: 150 entrades o 160, no recordo. O sigui que afanyeu-vos, si voleu trobar un bon lloc a la butaca que us interessa, i heu d'anar ràpid.
4: Les entrades tenen un preu general de 8 euros i de 5 euros per als membres de l'Associació d'Espectadors i Entitats Col·laboradores. Podeu adquirir directament la vostra entrada a la taquilla del Teatre Clavé. I la família Miralvell impulsa un any més l'aplec de l'Ermita de Sant Vicenç. Aquesta es realitzarà també demà dissabte 12 de setembre. Es farà una missa amb la coral de la parròquia a les 12 amb un petit pica-pica per a tots els assistents. Avui pel que fa al temps, esperem un temps estable, sense complicacions, temperatures una miqueta més altes que les d'ahir, tot i que el temps ha refrescat arran de les pluges del passat dimecres. Nosaltres que actualitzem notícies en propers butlletins, gràcies per la seva atenció. Fins a la propera.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
8: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
3: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
8: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials. Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera. A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930-130278
9: o a dentalcompany.es.
8: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Ràdio Tordera.
10: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
3: 107.1 FM.
12: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
13: Bona tarda, Ràdio Tordera, oients de Ràdio Tordera. Sant Bartomeu, festa major grossa, 24 d'agost. Avui és el dia gran, el dia assenyalat, i el dia que nosaltres ja fa molts anys que som aquí per retransmetre el concert de la festa major. Per nosaltres és un goig que ens acompanyi la Sara Xampeny, que per mi és com, bé, és com el meu àngel, el de la guarda en el tema aquest musical.
14: Bueno, bona tarda a tothom, bona festa major, i aquí estem un any més, no?
13: Ah,
14: no podíem faltar. L'Albert m'ho va demanar i dic, bueno, doncs va, vinga, cap aquí.
13: Jo ara feia, fa anys que aquest carall de director de Ràdio Tordera ens encomana aquesta feina.
14: Encantats.
13: I no me donava compte, però aquesta orquestra que fa 4 o 5 anys que no ve, com m'ha vist, diu, ah, tornem a conèixer aquí, que allà les cantants i tal. Vol dir que seguim al peu del canó.
14: Seguim al peu del canó. Bueno, jo el que comentava és que jo havia estat amb aquesta orquestra quan era la Blanes Orquestra, però ja ens enterarem què ha passat, perquè han canviat de nom.
13: Ai, només quan assagen serà difícil, això. Bé, nosaltres avui tenim el plaer de que tenim un tordarenc a dalt a l'escenari. I dona la casualitat de que aquest tordarenc el vam entrevistar a Ràdio Tordera, no sé quan fa, 3, 4 anys, no ho recordo.
15: Una cosa així, diria.
13: En el que estudiaves piano i composició. Estem parlant de Carles Llopart.
15: Benvingut, Carles. Gràcies, i bona festa major a tothom.
13: Ho tenim una mica complicat amb aquesta música de fons,
15: eh? Estan fent proves de so i això sona fort, eh?
13: Home, explica'ns una mica la teva trajectòria musical i com has vingut a parar aquí amb aquesta orquestra de Blanes i estrenar una sardana.
15: Doncs jo vaig fer composició i vaig fer piano. L'única a la vegada havia estat fent tenora, primer a una cobla juvenil i després a una cobla d'adults. I ja havia fet una sardana el 2019 i ara fa un any em van encarregar aquesta, que és la segona sardana, que és la sardana dels 50 anys de la nostra dansa. Llavors, just fa un any ficava les primeres notes de la sardana, he anat evolucionant, l'hem anat provant, i avui és el primer cop que sonarà per públic obert, diguéssim. La primera vegada que sonarà aquí a Tordera i que s'estrenarà. La podrem sentir amb aquesta orquestra, que serà en format de cobla.
13: Tu hi seràs?
15: Jo també hi seré. Això és una sorpresa, perquè ho hem decidit avui mateix.
13: Què tocaràs?
15: La tenora. Tocaré el paper principal.
13: Déu-n'hi-do, no?
15: Aviam com sona. Tothom aquí, a veure-ho.
13: Així és el que estudia piano, sap tocar tot?
15: Jo sí, mira, no la casualitat. Jo més toco el saxo, també, o sigui, una mica de tot m'agrada.
13: Ah, escolta una cosa, en quin moment s'escoltarà la sardana?
15: Això serà la mitja part. Jo aprofitaré que la mitja part han de fer el canvi de cadires i tot plegat per explicar una mica i després tocarem. Jo crec que serà cap a tres quarts de vuit o les vuit.
13: Val. Carles, la teva trajectòria musical. Molt bé, compositor d'aquesta sardana, tots ho entenem, però t'has de guanyar la vida. Com te la guanyes?
15: Me la guanyo, per una banda, fent composicions, encàrrecs, fent també produccions de música moderna, després fent bolos de sardanes i de piano, i després també ensenyant. Ensenyo a l'Escola de Música d'aquí Tordera i a un institut, també. O sigui que...
13: Professor, t'has fet...
15: Sí, sí, estic enfeinat, vaig fent coses.
13: Però professionalment tocant...
15: També. L'únic que ara no estic a cap cobla, estic fent de freelance, que vol dir que vaig agafant els bolos com van sortint.
13: És molt corrent, oi?
15: Sí, sí, en el món de la cobla sí. Sí, perquè a més ens coneixem uns entre altres i anem fent.
13: Agustí, mira si trobes l'Ignasi, que puguem entrevistar l'Ignasi.
15: Si no, ara quan el vegi li dic que vingui. Doncs...
13: Sí, estem en l'any. Bueno, jo parlaré amb la Sara. Segueix.
15: Doncs això, em fa molta il·lusió ser-hi aquí. Aviat ho sentirem. I demà, de fet, avui, com que és en format de tots asseguts, ningú podrà ballar. Jo crec que serà només escoltar. Però demà a la plaça la tornaran a tocar i sí que serà per poder-la ballar tothom. O sigui que serà la primera vegada que podrem repartir-la i ballar-la com s'espera.
13: Però demà qui la tocarà, la Salvatana?
15: Demà la tocarà la cobla principal de Cassà.
13: Ah.
15: A la cloenda del curset de sardanes.
13: Ah, bé, està inclòs al curset.
15: Val. Inclòs al curset, exactament.
13: Val. Bé, és un plaer tornar-te a entrevistar perquè home, música aquí a Tordera i tal, i el veure't aquí dalt a l'escenari m'ha fet una mica de gràcia de poder
15: a mi em fa il·lusió, a mi em fa il·lusió. Espero que vagi a més, que n'hi hagi més d'entrevistes i de trobades on pugui actuar. La veritat és que és el meu i realment si he de triar una cosa és escriure i tocar les meves cançons i estar a l'escenari, que és el que m'agrada.
13: Però a les seves cançons, què vols dir? Cançons comercials?
15: Doncs és que jo, a més d'escriure sardanes i escriure música per piano, escric també cançons comercials, que també és l'altra banda meva, diguéssim, de cançons pop amb el piano, una mica com si fos un Elton John modern.
13: Però cantes tu o tots encara?
15: Canto jo també, l'únic que també m'agrada escriure pels altres.
13: Així ja et veig amb una d'aquestes grans recollides de gent amb tu dalt l'escenari ballant.
15: Jo per mi sí.
13: Ja saps ballar?
15: Ballar, això encara hi estic en ell. O sigui, ballar sardanes, però...
13: Perquè jo que ja vinc d'una altra època, quan veig el cantant que balla més que no canta...
15: Em ballen més que en toquen, que diuen, no? També, a mi també m'agrada bellugar-me, la veritat. Sí, sí.
13: Sortiràs com a Carles Llopar o...?
15: Sí, no, tinc un pseudònim que es diu Esen Carles, que és per no ficar només Carles, dic Esen Carles.
13: Esen Carles. Bé, ha sigut un plaer, Carles.
15: Moltes gràcies.
13: Que tinguis molta sort a la teva... Perdona, Sara, perdona.
14: Què va, si jo en Carles el conec. Vam compartir un musical, que no me recordo si va ser Mamma Mia, no. Hairspray i un altre musical de Pere Cot, ell tocava, i nosaltres actuàvem, i jo l'he vist, i és un crac, eh? Tocant el saxo, tocava el saxo, que sí, Carles, aquella vora. I és un...
13: Jo el vi a l'entrevista meva, en el meu imaginari, era un pianista. Però esclar, però el que m'està dient també, també de boca.
15: De boca fa més poc, eh? Primer vaig començar com a pianista, David. Però sí, aquí estic.
13: Si toca el piano, toca tot.
15: Sí, al final és l'instrument bàsic que t'ajuda molt a entendre la música, a entendre tant la part harmònica com la part melòdica, que és la veu. O sigui que sí.
13: I bona veu?
15: La vaig assajar.
13: Tens algun disc gravat?
15: No, però tinc cançons que estan a Spotify.
14: Ah,
15: qui vulgui escoltar-les, allà estan, allà estan.
14: Ah, després
13: la buscarem. Que han d'anar a Spotify, han de buscar a Sant Carles.
15: Exacte.
13: I allà em trobaran.
15: Ui, però si la Sara em busca em farà vergonya, que ella canta molt bé. Ui.
13: Spotify, Sant Carles. E-S-Carles.
15: Aquí, a veure,
14: espera. Estem en directe, això?
13: Sí, estem buscant a Spotify.
14: Ei, molt bé.
13: Punxa'l.
15: A veure, fiqueu aquesta. És la que és Lluís Marçó.
14: No sé si s'escolta, si algú podria escoltar. Bueno, però ho buscarem.
13: Ho deixarem per una altra estona i direm a Ràdio Tordera que també que ho punxin.
14: Vale,
13: buscarem que ho punxin. Carles, ha sigut un plaer, maco. Tinguis molta sort a la teva trajectòria musical. I Sara, si vols...
14: Segur que sí, no, ja ens veurem per aquí, perquè ets molt...
13: Doncs vinga.
15: Això espero.
13: Un plaer, Carles.
15: Gràcies.
13: Vinga, molta sort. Un tenim el...
14: Ara vindrà,
13: Arsène. Ah, sí, ja el tenim aquí?
14: No, encara no, diu que ara vindrà. Bueno, si vols, fem...
13: Tu havies conegut el Carles així, però el que veig...
14: Bueno, sí, ens coneixem de Tordera i, com et deia, havíem compartit escenari amb un dels musicals que havíem fet a Pere Cot, que jo no me'n recordava ben bé quin era, perquè ja no me'n recordo moltes coses, però sí, ell feia el saxo, tocava i és molt bon músic, eh? I és molt jove, eh? A més.
13: Sí, ho ha de ser-ho.
14: És molt jove.
13: Jo el vaig conèixer perquè... tenia el seu pare com a professional amb una feina i em va dir que el seu fill feia això. Jo li vaig dir, doncs mira, dona'm el seu telèfon que l'entrevistaré.
14: Ah, molt bé.
13: Perquè en aquella època jo entrevistava així artistes i músics i tal. I el vaig entrevistar quan ell estava estudiant piano.
14: Molt bé.
13: I no, vaig veure que anava fort.
14: Sí.
13: Ja més o menys ho intueixes.
14: Home, pensa que una persona que toqui piano, que ha dit que tocava el saxo, la tenora...
13: Ara diu que ell toca la tenora aquí.
14: O sigui, això és una persona que és bastant virtuosa, eh? Perquè tu pots estudiar instrument, però que sàpigues tocar tants, això és una persona que és virtuosa per mi, no?
13: Sí, sempre he pensat que el piano era clau. Bé, Sara, i tu què? Que ara no fas res ni...
14: Jo, mira... ja tinc una data, Seni, jo estic a la meva feina, vaig fent algun bolillo de música, però
12: molt en petit, o sigui, per aquí a prop ja no faig coses perquè vaig tenint una edat i a mi això, ara ho parlava amb ell, que jo havia estat aquí a la Blanes també, i és una feina que és molt sacrificada, tio, sempre t'ho explico, són moltes hores a la carretera, moltes hores sense dormir, és una feina per quan ets més jove, per mi, eh? Jo ara no em veuria capaç de fer això.
13: No, ho entenc, ho entenc.
14: Ah, mira, aquí tenim
13: ho entenc.
14: El director. Bona tarda.
16: Bona tarda.
14: Què tal?
16: Com esteu?
14: Molt bé, així, com els pisos.
16: Ai, que bé, eh?
13: Ignasi, jo prou t'he dit... Ai, posa't aquí la meva...
16: Molt bé.
13: Jo prou t'he dit que sortiries per la tele, però veig que no treus la suor de sobre.
16: No, avui fa una mica xafó i la feina és la feina.
13: Ara estàvem parlant amb la Sara. Us coneixeu amb la Sara?
16: No, tinc la sort.
13: Ell ha sigut una professional d'orquestra.
16: Molt
13: bé. Cantant.
16: Que bé, que bé.
13: Cantant d'aquí Tordera, amb un currículum molt maco, eh? I molt, molt important.
16: Fantàstic, fantàstic.
13: Ignasi, parlem de la nova.
16: La nova Blanes.
13: Abans era Blanes i ara... Per què nova?
16: Perquè quan jo vaig agafar la direcció de l'orquestra, vaig comprar l'orquestra, i per uns temes legals vam haver de canviar el nom. Jo no volia perdre l'essència, no volia perdre el nom de Blanes, ja que és de la comarca de la Selva i ja tenia prou nom, i vam baixar-hi el de Nova.
13: Feia 4 o 5 anys que no veníeu aquí.
16: 5 anys, exacte. Sí, us trobàvem molt a faltar, però bueno, molt contents de poder estar aquí, i com sempre oferirem el millor del que tenim. Portem tot equip nou, tant de pantalles com de so, com de repertori, que esperem que sigui del vostre grat.
13: Com ha sigut això d'aquest simbiosi, trobada, afegida d'aquesta sardana a través del Carles Llopart?
16: Bé, va sorgir de que em van fer la consulta des de l'Ajuntament si nosaltres voldríem col·laborar. I nosaltres, des del primer moment, ja vam parlar amb ell que ens enviés els papers, i el que hem fet és gravar-ho, enviar-li perquè ell pogués retocar-ho. I ell, que és un fantàstic creador, l'ha retocat, i a més tenim la gran sort que ell farà de primer tenora. Mira, la pell de gallina. Ens fa molta il·lusió. Perquè la nostra finalitat és col·laborar amb els pobles. I això s'està perdent. Des de que tenim aquests equips i camions i això, estem poc amb els pobles, i llavors quan surt una iniciativa així, a nosaltres ens fa molta il·lusió, perquè realment creuar-nos amb el poble i col·laborar amb la cultura, que és el que fem, eh? Fem cultura.
13: Nosaltres ara, vulguis o no, ens atreu, ens agrada, ens sentim com si fos nostra parlar d'una orquestra de Blanes.
14: Home, sí.
13: Blanes és mig Tordera, és... i som tan sovint i som, per, i som tant per tot, sí. Que es fa una orquestra de Blanes. Per tant, aviam si la comissió organitzativa d'aquesta festa major us porta més sovint, però vosaltres ara us ho heu de guanyar. Ara
16: nosaltres ens ho guanyarem, no patiu, que guanyat està. I és cert que no només nosaltres i l'esforç que fa l'Ajuntament, hi ha també pel mig altres empreses que tenen les seves organitzacions, però nosaltres volíem venir aquí, vam insistir, de fet, i vam fer el possible, parlo de la part econòmica, siguem clars, per venir, perquè volíem mostrar la nova Blanes a Tordera.
13: Ignasi, musicalment, com el teniu organitzat, el concert?
16: Mira, la primera part fem música de pel·lícules. Aquest any fem un homenatge a John Williams, que és només instrumental, fem un petit recull. Després hi ha un homenatge a un cantant que sembla que hem oblidat, que és el José Guardiola. Nosaltres portem el seu fill, i qui millor que el seu fill per fer-li un homenatge?
13: Ah, ho he llegit!
16: Sí.
13: Ara m'ho recordo.
16: No volem abusar, farem tres temes.
13: Quin instrument toca?
16: Ell canta, baixa cantant.
13: Ah, és cantant.
16: Pare, sí, el pare era saxo i cantant. Aleshores, el que fem és que ell baixa entre el públic, fem dos cançons, i la tercera és consensuada amb el públic. Allò que diem de participar.
13: Molt bé.
16: Esperem que sí. A tot arreu agrada molt, i esperem que aquí sí.
13: Sí, ha agradat això.
16: Sí, molt, molt. Portem 2 anys fent-ho i agrada moltíssim. I després aquí farem la mitja, una no mitja part, però és quan presentarem la sardana. Per què? Perquè a partir d'aquí fem el bloc català. I el millor és començar amb la sardana d'ell, que tindrem tot el públic ja escalfat, i a partir d'aquí, com es feia abans, val jota, instrumental, i concert català, sardanes, himnes de Catalunya. I el coti, per no un puntet d'actualitat.
13: Sembla que...
14: Que pinta molt bé.
13: Que pinta, o que... Vols pujar a cantar?
14: Ostres, no.
13: Segur?
14: Segur.
13: Ho faria molt bé, eh?
16: Molt.
14: No, però això
16: jo t'estic atracant ara, eh?
14: No, cadascú té el seu moment, i jo, de veritat, Un altre dia, un altre dia. No, sí, en aquest concert no.
16: Si és pel seu moment, el meu ja passarà.
14: No.
17: És un repte. Que jo entenc que no.
14: Després parlo amb ell, amb en Floris.
17: Ha sigut un plaer. Molta sort, que us vagi molt bé.
16: Virtuós.
17: I nosaltres veiem si aconseguim de que l'organització us porti més sovint.
16: Esperem que
17: per
16: sí.
17: Per allò que us he dit abans, per la proximitat, perquè, home, Blanes ho sents com Tordera, no?
16: I ens hem de recolzar les orquestres, les que quedem només sis, les d'aquí.
17: Tinc moltes preguntes per fer-te com a orquestra, però hem de tallar. Gràcies per tot, Ignasi.
16: Vestit és millor que m'ho preguntis.
17: Sí. Val. Ves. I està suat.
16: Gràcies, eh?
17: Vinga, maco. Gràcies.
14: Ui, no.
17: No et veies d'acord?
14: Sí que m'encantaria, però ara és el moment d'ells i no toca. I menys el concert.
17: Ell t'ha ofert acompanyar-te a qualsevol peça que tu volguessis.
14: Sí, però no. Un altre dia. No, ja està. Marceli, ens posem ja en marxa? No, encara no, eh?
17: Espera't. Esperem. Que no sé, ells ara s'han de vestir.
14: Vale.
17: Ara el que farem nosaltres...
14: Què diu?
17: El que farem nosaltres, si t'assembla, Agustí... Agustí és aquí, el càmera ho és tot, el muntador ho és tot. Jo m'he fet alguns apunts i si per cas els llegiré allí. Agustí, me sents?
14: Sí.
17: M'ho llegiré allí segur. Te va bé que jo faci això?
14: Posem, sí.
17: Que jo vingui aquí a seure a la taula.
14: Si és algo o no?
17: I no, m'he portat alguna cosa de l'orquestra.
14: Doncs
17: vinga. I explicarem...

0: Bé, explicarem, doncs, que tenim una veïna de l'orquestra amb una amabilitat extraordinària, s'estan portant de meravella. Ens han donat tot tipus de recolzament per poder-los entrevistar. I direm que l'orquestra nova de Blanes fou formada el 1989 a Blanes per músics d'una gran trajectòria i és una formació més jove, però consolidada com un referent de les festes majors. El seu punt fort és l'energia en directe. Avui ho veurem, que avui el director ens ho ha dit, que porta molta d'energia. Oferim un espectacle molt dinàmic que combina el ball de balada clàssic amb tuits moderns i versions pop-rock per al públic jove. Camp Blanes és una formació. Camp Blanes com Cassà de la Selva, que és la població. No, era una població que havia actuat abans Blanes, però el repertori adaptatiu és per les arranjaments per la secció de vent metall es redissenyen cada temporada per incorporar des de serenades clàssiques fins als últims èxits de la ràdio. El repertori el preparen per un concert de festa major per equilibrar la tradició de la tarda amb el ball de nit. Ja ens ha explicat l'Ignasi, el propietari, de com han muntat el concert. La plaça de Tordera per a l'orquestra de Blanes, ens ho ha dit molt clar aquest propietari director, que és per ells com estar a casa. El repte més gran és dirigir una formació que ha de canviar de registre tan ràpidament entre la cobla i l'orquestra de ball. Avui ho veurem precisament perquè la nostra dansa aprofita el seu especial cinquantenari per, doncs, fer com un homenatge dintre del concert. I dintre d'aquest homenatge hi ha l'estrena d'aquesta sardana d'en Carles Llopart, demanada o encarregada per la nostra dansa d'aquí Tordera. Després de tantes hores a l'escenari, mirarem que la retransmissió del concert en pugueu gaudir des de dins d'una manera dels que ens esteu escoltant. Recordeu que això ho trobareu amb càmera i visual, és a dir, ho estem retransmitent a través de dues càmeres i intentarem de que sigui de molta qualitat, i si us voleu trobar ens trobareu a Ràdio Tordera a YouTube i podreu veure no solament escoltar la música sinó veure les imatges. La formació i estructura és uns més o menys 15 components, un equip de 4 cantants i 11 músics multifuncionals. Hi ha un front de 4 solistes que inclou veus femenines com... Aquí ho he de remarcar, però sembla que hi ha una tal Esther Blanqueras, un Janet Manela, Mariela, una Joama Fernández, i l'Eduard Sanchi. Però aquí el que no ens explica, això és el que nosaltres hem buscat i hem cercat per internet, però resulta que el de l'entrevistat de fa un moment ens ha dit que un dels punts estrelles d'aquesta audició d'avui, aquest programa d'avui, aquest concert d'avui, consisteix en la veu del fill d'en Guardiola, de Josep Guardiola, que ocupa diverses vegades l'escenari junt amb l'orquestra i després fa un solo en el que baixa a baix a la platea i es posa enmig del punt. Per tant, sabíem que també hi ha un fill del gran cantant Josep Guardiola. Bé, deixarem aquí aquesta mica d'explicació que hem fet, perquè els músics ara ja han anat a vestir-se, i esperarem que s'iniciï el concert perquè vostès puguin, doncs, gaudir d'una bona audició, encara que potser sí que se sent una mica de remor. Però no esperin que quan l'orquestra arranqui veuran que la qualitat de so és perfecta, perquè ens n'hem assegurat mitjançant la connexió directa amb la taula de so de l'orquestra. Per tant, segur que sentirem perfecte tot el contingut i amb claretat, netedat i tot el seu valor. Sara, què esperem d'aquí?
1: Doncs bueno, a mi és ja l'expectativa una mica alta, no? Perquè hem dit que havien canviat repertori, equip... Doncs no sé, jo espero que ens agradi.
0: Aquesta... Tu no sé si estaves al tanto o la White, de que aquesta sardana d'en Carles està englobada dins d'aquest cinquantenari de la nostra dansa.
1: Sí, algú havia llegit que havia estat feta per això, per la celebració del 50è aniversari de... Però ja està, no sabia res més. L'he escoltat una miqueta quan estaven assajant, que era la que estaven assajant quan he entrat, i sonava molt bé, a veure.
0: Jo estava a la meva.
1: Clar, no ho sé. Però crec que ens sorprendrà, perquè, clar, jo conec, els que jo conec, ja, en Joan, per exemple, és molt bon músic, i crec que pot sonar molt bé, i quan he sentit les proves de so, no sé si has escoltat una miqueta, però sonava també molt bé, així que a veure.
0: Quan dius en Joan, qui vols dir?
1: En Joan Flores és el guitarra, el que ens ha dit el director que faria unes sardes, pot ser que ha dit? No? O què ha dit que faria? Ara no me'n recordo què ens ha comentat, el director ha dit que faria algun solo,
0: no?
1: Sí, bueno, a veurem, doncs és en Joan Flores, que havia estat aquest home, havia estat aquest músic amb la Meravella, va estar molts anys, i també havia estat a la Blanes quan jo també estava aquí, havia sigut company meu.
0: Com fa de...
1: És que no me'n recordo, ara, Arseni, però mira, vaig estar 7 anys amb els Montgrins i 3 anys amb la Blanes, però no me'n recordo quina època era, 15 anys, fa molt.
0: Com passa tot, eh?
1: Mare meva, mira, fa 15 anys que tinc la pelo, ja no estic... 15 anys que no estic amb orquestra, imagina't.
0: No guanyores?
1: No.
0: És dura, aquesta feina.
1: Sí, sempre t'ho explico, que és molt dura i és per gent jove. Els músics potser, mira, aguanten més, però el que són les cantants, jo crec que, no és per dir-ho, però has de ser... tenir molta energia.
0: És curiós, m'ha cridat l'atenció de que, lògicament, nosaltres hem anat a l'escenari a preguntar, per entrevistar i tal. I es veu que les cantants se'n recorden, m'han dit que se'n recordaven de fa 5 anys. Mm-hmm. Recorden encara que fa 5 anys els vam entrevistar, sí. I mira si els hi fa, es veu que els hi fa gràcia, que quan ara estàvem entrevistant en Carles Llopart i l'Ignasi, han vingut ja pensant-se que els anàvem a entrevistar. I no, vosaltres al final, quan acabem? Val. I collons.
1: Mira que bé, sí, perquè jo recordo quan estàvem nosaltres, la veritat és que també, potser ara perquè, a veure com explico això, que no soni, però ens feia com molta mandra, després del concert, però també, clar, ara la feina ha canviat molt. Jo crec que ara les orquestres treballen una mica menys, que quan la meva època, abans jo ja havia deixat de treballar una mica, hi havia anys que les orquestres treballaven molt. Crec que està a punt de començar aquesta música, no ho sé, eh? Bueno, em refereixo que ara potser s'ho han de treballar molt més i els hi ve més de gust per estar més en contacte amb el poble, el que deia el director, no? Abans, com que hi havia tanta feina, els era igual tot això.
0: Jo abans he estat parlant amb ell, amb el director. Potser sí que ara comença. De moment no surt ningú. Doncs música molt alta i prou.

0: Señores y señores,
1: sí.
2: Ahora comenzamos.
0: Siguen muy bienvenidos al concierto de la orquesta La Nova Blanes. Que hem anomenat Emocions en directe. És reconegut que arreu del món la música és el llenguatge més universal. La música uneix a persones de tota mena, de cultura, condició, creença, ideologia. La música ens proporciona alegria i energia, emocions, il·lusions, energia, ens dona la felicitat. I això és el que vol oferir

ti, ens disposem a iniciar el programa d'aquest concert, en el qual oferirem música clàssica, lírica, catalana i popular.

John Tanner Williams, nascut el 1932, és un compositor i director d'orquestra nord-americà, considerat un dels creadors de bandes sonores més importants de la història del cinema. Ha composat la música de pel·lícules icòniques com Star Wars, Jurassic Park, Aquell extraterrestre i Harry Potter i la pedra filosofal. Ha guanyat diversos premis, incloent-hi 5 Academy Awards, i és reconegut pel seu estil simfònic i les seves melodies memorables.

pensava que seria més curt. És un lapse, sí. Ens han ofert música de cinema, bandes sonores, la de Star Wars i la de Indiana Jones. I ara

0: Bé, aquí el pare és el protagonista i el fill el que fa és homenatjar el pare.
1: Gaudint de la vostra festa i, bueno, hem començat amb música, recordant pel·lícules, recordant temes amb la veu de l'Esther, fantàstica. Després vindran el Toni, el Judit, i seguirem cantant i recordant i fent-ho passar una estona ben agradable amb la nostra música. A mi em toca recordar la música del meu pare, que avui m'ha dit: vas a Tordera, com ho ha dit des d'allà dalt. Allà l'estimen molt, i jo sé que l'estimeu molt, i que tothom té molts records d'ell. Penso que ell fa una música no de pel·lícules, sinó de pel·lícules d'amor, de records, de sentiments. Per tots vosaltres, un plaer, i ell des de dalt, aquesta tarda, recordant els temes del meu pare. Moltíssimes gràcies. Recordem un tema de l'any 63, fa poquet que el va fer passar això, i que deia el bocí d'un noi que se'n va anar a fer les Amèriques, un noi italià, i que va fer una cançó que es deia: soy americano, songo americano.

0: Moltes gràcies. Doncs no, nosaltres habitualment ara no fem un set, i em toca aquesta part de recordar-se que no paren. Quan fem el soy americano fem un, com una espècie de subhasta, vale? Subhasta, sí. Pura i dura. Algun tema, alguna tradició d'algun tema que volguéssim recordar del meu pare? Com? 16 tonelades, tranquil.
1: 16 tonelades.
0: A la punta, eh? No hi ha cap més?
1: Sí, sí, sí.
0: Allà aixequen la mà.

niñas extrañas en la noche, máquina baja. Però no, on estava el senyor que deia 16 tonelades d'estel, no? Pues venga, el primer que va dir 16 tonelades, tot Tordera, per la vostra festa, amb l'orquestra nova de l'Arnes. 16 tonelades!

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones han participat en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. La mobilització de la capital catalana ha tingut dues columnes, una amb inici a la Gran Via amb el carrer Casanova i l'altra des de la plaça de la Catedral. Totes dues han confluït a la plaça Catalunya. Les entitats també han convocat manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la Policia Municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, s'han sumat a la manifestació de Girona. La mobilització ha començat a les 17:14, quan els marrecs de Salt han aixecat dos pilars a la plaça Catalunya poc abans que arrenqués la marxa sobre 17:45. La manifestació ha acabat a la Copa, on han llegit el manifest. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi han participat uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Amb estelades i el ritme de la batucada, les dues columnes, la present i futur, han recorregut el centre de la capital del Montsià fins a l'N340, on han fluid i han marxat fins al pont penjant. Les entitats independentistes participants en la manifestació han reivindicat la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, ha fet una crida a tornar a muscular el moviment, mentre que el president d'Òmnium, Xavier Antic, ha defensat mantenir la pressió de la societat civil i ha advertit que s'acosta el moment de tornar a abordar el conflicte polític. Busquem ara la previsió del temps per aquestes últimes hores del dia i sobretot mirant ja al cap de setmana que arrenca demà. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
3: Bona tarda. La diada ha estat d'un temps tranquil, de fet encara ho està sent, amb una temperatura que ha pujat una mica més que la d'ahir, però sense una calor insuportable. Una jornada de meravella, de fet, per fer activitats al ras. Les immediates hores apareixeran alguns núvols al voltant del Montseny, també gran part de les comarques del prelitoral, cap al sud de Girona, al voltant, per exemple, de les Gavarres, i ja aquesta matinada i el dissabte, entre les comarques de Barcelona i el Camp de Tarragona, arribaran a aparèixer núvols una mica més potents, fins i tot amb algun ruixadet. No estarem parlant de grans quantitats d'aigua i, a més, sempre de caire molt local, per exemple, el Penedès, el Camp de Tarragona, el Vallès, algun ruixadet. La temperatura, com la d'avui, i, per tant, al matí també despertarà força fresquet.
2: Gràcies, Lluís Mi. I la darrera informació és que els tres detinguts durant els aldarulls d'aquest dijous al Fossar de les Moreres han quedat en llibertat durant aquest mateix divendres. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui dilluns, 22 de juny. Anem a començar la setmana! Jo sóc en Jordi Durant, us acompanyaré durant aquest vespre de començament de setmana per començar-la amb alegria, per començar-la també com toca amb aquest Show dels Esports. Vinga, va, anem a començar!

Vinga, va, anem a començar tot això amb alegria, i és que avui dilluns portem una secció ja de final pràcticament del show dels esports, perquè recordem que aquesta setmana és l'última del show. Després ja començarà aquesta banqueta d'estiu amb la mateixa alegria, una mica dosificada per totes aquestes seccions i sobretot pel temps. Per tant, anirem a saber què toca per acabar tot el que s'està cuinant per aquí al show dels esports. I és que avui portem una persona madridista, que moltes vegades quan fem aquestes tertúlies molts ens demanàveu que portéssim algun madridista per veure què opinava, per veure un punt diferent de vista. I amb ell, doncs, intentarem reconstruir aquest Real Madrid, segons ell, si és fos aquest director esportiu, que sembla ser que en el Real Madrid no hi és gaire aquesta figura, però ell farà de director esportiu, faria tota la plantilla que hi ha ara, doncs, les seves ventes, els seus jugadors que es queda, les seves sessions, i també tots aquests fitxatges que s'estan parlant, que s'han fet, però també potser els que vindran i els que faria ell. Això ho coneixerem més tard, quan ja sigui hora de començar per tenir tots aquests temes sobre la taula. I ja sabeu que abans de començar hem de repassar totes aquestes actualitats, tant la general com la local, per saber què passa en el nostre municipi i també què passa en l'àmbit general. Vinga, va, per tant, anem a començar!

Parlem de mercat de fitxatges, parlem també del Mundial amb aquesta Argentina que va guanyar en el descans 1-0 contra Àustria. Per tant, que Argentina segueix dominant, segueix manant i que això afavoreix també a Leo Messi, que s'ha convertit ja en el màxim golejador de la història dels Mundials. Anem a parlar d'un company seu, és de Julián Álvarez, i és que, segons informacions, ja ha dit a l'Atlètic de Madrid que no vol continuar l'any vinent. Veurem si això també és veritat o no. Però és que, segons diuen Mundo Deportivo, Julián Álvarez va dir a fer un gest clau per anar al Barça. L'argentí sap que la declaració demanant sortir podria ajudar a vèncer la resistència de l'Atlètic. El davanter pensa com i quan llançar un missatge que demostri les seves ganes d'anar al Barça. I avui té partit amb la selecció amb la que va guanyant. Julián Álvarez està centrat amb la seva selecció argentina disputant el Mundial que s'està disputant en aquest Estats Units, Mèxic i Canadà. Tot un aparador per al davanter de l'Atlètic de Madrid que, sorprenentment, només té ara ulls per un altre club que no sigui el seu actual. I aquest club és el Futbol Club Barcelona. Per tant, Julián Álvarez està en una tessitura important. Sap que l'ofensiva del Barça per fitxar-lo necessita de ben segur d'una empenta pública per part de seva, atès que, per ara, l'Atlètic s'està mostrant inflexible amb el club culer. És un rival directe a les competicions domèstiques i també a la Champions, i no vol reforçar-lo. Però, per l'altra banda, Julián no se li escapa que pot contribuir a desviar els focus de la seva selecció, atès que és una de les fermes candidates al títol per ser la vigent campiona del torneig. En aquest escenari, Julián i el seu agent, Fernando Hidalgo, estan mesurant molt bé els passos de fer. De moment, no desmentir la seva pretensió ja coneguda internament pel club per fitxar pel Barça ja és tot un pas. A més, també va desvetllar Mundo Deportivo i ningú ho va negar, és que el seu agent es va reunir amb Deco, director del futbol blaugrana a l'hotel Torre Melilla per traçar l'estratègia per fer viable el seu fitxatge malgrat tenir contracte amb l'Atlètic de Madrid fins al 2030. Una reunió que també van estar els agents de Juanma López, l'emblemàtic exjugador de l'Atlètic de Madrid. Tots aquests moviments compten i han contribuït a l'indissimulat mosquets de l'Atlètic i de bona part de la seva afició amb l'argentí. Ara que ja ningú no dubta de l'entorn del club blanc i vermell, que Julián, la seva màxima estrella, vol marxar al Barça aquest mateix estiu. Però com que l'Atlètic està tancat de banda perquè és el que toca el 22 de juny, ja sigui perquè no vol vendre o perquè vol pujar al màxim al muntant d'una futura venda del seu crac, a ningú se li escapa que al Barça li aniria molt bé un gest públic i favorable per reforçar encara més la pretensió i treure'l del Metropolitano. Igual que el club madrileny li donaria un motiu de molt de pes davant de la seva parròquia per obrir-se a una futura venda, la qual fins ara públicament no ha cedit ni un centímetre. En aquestes hi ha Julián meditant si fer un gest clar o inequívoc sobre quina és la seva voluntat i quan i com fer-lo, sobretot a partit del Mundial. I l'Argentina està jugant ara mateix contra Àustria. Dona peu a aparèixer a la zona mixta i a exposar-se a les preguntes de la premsa internacional, que sap bé què vol el Julián Álvarez i no deixaria passar l'oportunitat per preguntar-li per Barcelona. Però hauria de filar fi perquè el seu país no se l'excusés de desviar-li l'atenció amb un tema personal. Això sí, en cas de victòria, tot s'acceptaria millor. De moment és aquesta. La postura del Barça i és que el club blaugrana creuen que tard o d'hora Julián parlarà a favor d'obra, però no el volen pressionar, atès que queda estiu i el Mundial és territori sensible, excepte que un Real Madrid que ha anunciat els fitxatges de Bernardo Silva i Marco Corella. El forn no està per gaires pastes en el cas de Julián Álvarez, i el club blaugrana confien que l'argentí i el seu agent l'exigirien al moment més precís segons el seu punt de vista. Queda marcat per davant, però algun dia cal fer aquest pas, encara que costi fer-ho. I avui hi ha partit i ja se sap, si quina cosa vol, alguna cosa li costa.

0: Vinga, va, anem a llegir aquestes actualitats locals. Avui portem dues notícies, gairebé a punt d'arribar a les 8 i 13 minuts, passades gairebé. Anem a parlar d'aquestes notícies de Tordera, de l'esport torderenc, i és que el torneig popular de Bitlles a la Fresca torna del 3 al 7 d'agost al Parc de la Sardana. La penya del Bistec prepara una nova edició amb una novetat d'inscripcions a través d'un formulari que ja es feia desitjar, segons la participació. El Club Esportiu de Bitlles Catalanes de Tordera, la penya del Bistec, encara el seu recorregut, torneig de Bitlles a la Fresca, amb grans expectatives. Després de l'any passat esgotessin les places en 2 minuts, aquest any l'entitat mantindrà l'estructura habitual, però amb petites modificacions en la normativa i model d'inscripcions. Del 3 al 7 d'agost, el Parc de la Sardana s'omplirà per disputar una competició clàssica a Tordera els darrers estius. Segons ha explicat l'organització en una entrevista a Ràdio Tordera, enguany es mantindrà el format de 48 equips. Això respon a l'alta demanda del municipi, que ja espera l'obertura del període per poder-s'hi apuntar. En parla Quim Cavaller, president de l'entitat.
1: Aquest any és el 3 d'agost, per tant, del 3 al 7 d'agost, el 7 és divendres. En principi, el format és pràcticament calcat al dels altres anys. Mantindrem els 48 equips que ja vam fer l'any passat. L'any passat inicialment eren 40, però a última hora, degut a l'allau d'inscripcions que vam tenir, ens vam veure obligats a ampliar pistes. Doncs partirem ja d'aquestes 48. Com et deia, el format serà pràcticament el mateix.
0: El dia que s'obri el termini de la inscripció, s'habilitarà un formulari als canals habituals de la penya del Bistec, on només un dels membres de l'equip haurà de detallar el nom de l'equip, el seu delegat, el nombre d'integrants i les dades corresponents als participants.
1: Aquest any es farà a través d'un formulari, és a dir, nosaltres el dia d'inscripció, que ja anunciarem en el seu moment, donarem d'alta un formulari i la gent podrà entrar, haurà d'omplir aquest formulari amb el nom de l'equip, el nom d'un mínim de 5 jugadors, el nom del delegat, correu electrònic, un telèfon de contacte del delegat, i quan hagi omplert tot això podrà fer la inscripció. Per tant, hi haurà un temps de reomplir totes aquestes dades abans de poder enviar aquesta inscripció.
0: Amb aquestes modificacions, les Bitlles de la Fresca es consoliden com una de les cites més esperades de l'estiu del municipi, combinant cultura, tradició i competició en un sol torneig. Després de conèixer aquesta actualitat, anem a passar amb l'altra notícia.

0: I ara parlem de futbol sala, i és que queden les últimes places per a la tercera edició del torneig de Sant Andreu. L'Atlètic Club Tordera entra en la fase decisiva d'inscripcions per a la tercera edició del torneig de Sant Andreu de futbol sala. A poc menys de dues setmanes per tancar el termini establert per al divendres 3 de juliol, l'organització fa una crida d'última hora per cobrir les darreres vacants disponibles a la competició estiuenca. El torneig, que celebrarà la pista de Sant Andreu del 13 al 31 de juliol, té les graelles gairebé plenes a les categories de futbol base, i només queden les següents places. A la categoria Benjamí queden 3, a l'Alaví 1, a l'Infantil 1 i a Cadet també només una plaça disponible. En el cas dels sèniors, les inscripcions encara estan obertes i encara queden places per omplir. Cal recordar que l'activitat a la pista es dividirà en dues franges horàries, de dilluns a divendres. A les tardes, de 5 a 9, serà el torn de les categories formatives, des de Benjamí fins a Cadet. Aquests equips, d'un màxim de 10 jugadors cadascun i amb una inscripció de 90 euros, optaran a trofeus, un guardó d'MVP i un premi conjunt d'una tarda a la bolera i berenar per als campions, sempre que s'assoleixi aquest mínim de 8 conjunts per categoria, que de moment es va pel camí. De 9 a 11 de la nit, la categoria sènior, oberta per a jugadors nascuts a partir del 2009, prendrà el relleu a la pista. Aquesta categoria reina destaca pel seu atractiu premi econòmic, 2.000 euros per l'equip guanyador, condicionant amb un mínim de 16 equips inscrits. La inscripció per als sèniors és de 250 euros per equip. Per garantir la màxima professionalitat, el rigor esportiu i el joc net, l'organització subratlla que tots els enfrontaments, independentment de la categoria, estaran dirigits per àrbitres federats. Els equips que vulguin tancar les últimes places disponibles s'han d'afanyar i contactar amb l'organització al telèfon 670 69 16 99. Repeteixo, 670 69 16 99 o també a través de les xarxes socials del club, abans que no s'esgoti el termini. Fins al 13 de juliol. Vinga, i coneguda tota aquesta actualitat, ara sí que sí, farem una petita pausa publicitària i tornem en breus. Vinga, va!
1: Ràdio Tordera. T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.

0: Vinga, anem a començar els continguts del dia d'avui. Com us comentava ara al principi del programa, avui he portat a una persona que també veia, venia bé que es passés per aquí pel show dels esports, doncs, per parlar una mica d'aquest Real Madrid, tot i que queda molt de mercat, el club de la capital ja ha anat tancant molts fitxatges, ja ha anat planificant molt la temporada vinent, però farem veure que això no ha passat i portarem aquí a un madridista, doncs, perquè ens faci una mica de director esportiu d'aquesta figura que en el club blanc sembla que no existeix i que només mana Florentino, doncs que ens expliqui una mica a qui vendria, a qui es quedaria, a qui fitxaria, i tot això ho farem amb el nostre company, en Iago. Bon vespre, moltes gràcies per estar aquí a Ràdio Tordera.
1: Bon vespre, Jordi. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-me. Estic encantadíssim.
0: El plaer és meu. Primera vegada per aquí a Ràdio Tordera, no?
1: Primera vegada.
0: Espero que no sigui l'última durant aquest estiu i que ens anem veient més per aquí els estudis. Què? Merengue, merengue, no ets?
1: Merengon, merengon.
0: I què, aquesta temporada? L'has passat malament o què?
1: Estic content amb el Navaplete. Sí? Perquè ara juguem al barro. Ara només queda pujar i pujar.
0: O sigui, pots dir que estàs content de no haver guanyat absolutament res?
1: Bueno, evidentment. Les pitjors batalles són pels millors guerrers. Així que estic contentíssim.
0: Però per tu ha sigut una decepció aquesta temporada.
1: Evidentment, clar que sí.
0: Quina va fer més mal?
1: Doncs que els meus companys es parellessin entre si, que hi hagi molt mal rotllo en el vestuari, molts canvis de direccions, i la veritat, necessitem cobrir moltes vacants, les quals fan
0: avui,
1: la situació.
0: Avui vindrem aquí i ho parlarem. Però anem a parlar una mica del principi. Quan es va fer fora Xavi Alonso, tu et va semblar bé?
1: És un projecte molt a futur, ja que ell estava dominant el Bayer Leverkusen, el qual va aconseguir moltes grans coses a través de grans jugadors i perfils que ell estava buscant. Aleshores, per mi, era un projecte de futur, però la majoria vam votar que, mira, potser calia millorar la situació del Real Madrid fent nous canvis.
0: I creus que Arbeloa era també la solució?
1: Jo crec que no, ja ho ha demostrat. Ja des d'un principi eliminat de Copa, i vull enviar un salut a tots els de l'Albacete. Oye, moltes gràcies, moltes felicitacions per eliminar el Real Madrid. Mira que és difícil, però mira, vosaltres ho heu aconseguit, així que...
0: I quina eliminació va fer més mal? A Copa, Champions o fins i tot la situació a la Lliga, perquè anàveu bastant per davant, el Barça va remuntar i va revertir la situació. Quina realment a tu et va fer més mal?
1: Molt bona pregunta, Jordi. Jo crec que la que va fer més mal... Més mal va ser la Lliga, ja que l'única opció que teníem de seguir i continuar lluitant contra el Barça, que és el nostre arxirrival des de sempre, va ser una llàstima perdre aquest partit, la veritat, i demostrar el que era el Real Madrid. Però bueno, després de les baralles que va haver i tot això, doncs va ser tot a pique. Així que...
0: I què t'estan semblant aquests canvis que de moment s'han presentat tant a Mourinho, Konaté, Dumfries, que encara no s'ha fet oficial, a Bernardo Silva... Què t'estan semblant?
1: Jo, com he dit anteriorment, jo crec que són coses que no s'estan cobrint, i això em refereixo al mig camp. Està molt bé que fitxem estrelles com Cucurella, com potser a Dumfries o Bernardo Silva, que han demostrat que són grans jugadors i que demostren cada dia que són grans professionals, però no estem cobrint vacants.
0: Però exactament per això també... I Mourinho, què? Mourinho, què?
1: Ui... Ostres, controvèrsia.
0: Sí? Controvèrsia. No,
1: tens
0: clar,
1: No l'he tingut tanta estima perquè va sentar Casillas, I a Casillas no l'he sentat,
0: Per tant, no t'agrada gaire Mourinho.
1: Bueno, ja veurem. A veure, és portuguès, jo crec que la matèria portuguesa és bastant bona, així que esperem grans coses d'ell.
0: Parlem una mica ara de les eleccions que van haver-hi, i aprofito també per preguntar-te tot això, perquè com a madridista també va bé no veure aquesta visió. Què et van semblar aquestes eleccions?
1: Una mica a la desesperada, reafirmar aquest ego madridista del Florentino, ja que és el millor dels presidents i tot això. Bueno, jo crec que hi ha forces problemes per ara mateix, doncs, afrontar una situació electoral. Des del meu punt de vista, doncs jo crec que s'ha de ficar puny i lletra per poder solucionar tot això, però... Per mi, jo content, confio en Florentino.
0: Volies a Florentino.
1: Sí, jo crec que sí. La veritat que ha demostrat durant tots els anys que ha sigut un gran president, i la veritat que ha mirat pels aficionats i tot, així que jo crec que hi confio en ell.
0: Aquesta promesa que va fer de l'oferta dels 150 milions, Tu, clar, perquè jo sincerament pensava que s'aniria cap a Vitinha, s'aniria en algun mig del camp, que és la posició que ja ho has comentat, que és on realment fan falta reforços. Clar, jo crec que aquesta estratègia d'enviar l'oferta a l'Atlético de Madrid sabent que rechaçaria, va ser com una mica estratègia de màrqueting per il·lusionar una mica, de dir, presentaré una oferta, però clar, la gent també entén que el fitxaràs, no? No sé com, què et va semblar, si et va deixar una mica fred, si t'esperaves, el que et dic, jo què sé, un Vitinha.
1: Nuestra senyora Florentineza sí que és força difícil de, per veure per on passarà aquestes coses. Però sí que sóc sincer, jo crec que aquesta vacant de delanter cap a Julián Álvarez, jo crec que era una proposta bastant il·lusòria, ja que tenim a Kylian Mbappé, encara que sigui el jugador millor individualment parlant de tota la història que portem aquí d'aquesta dècada, jo crec que és dels millors. Però sí que has dit, com anteriorment has dit tu, de Vitinha i aquesta vacant de centrocampista, sí que l'hauríem de cobrir ja d'allà.
0: La temporada d'Mbappé, què et sembla?
1: Egoista. Bueno, com un delanter, no? Un delanter al qual ha de pensar en els seus gols i tot, però per mi pesa un gol més amb una assistència, ja que els dos surts guanyant, surten feliços, quan dones una assistència, doncs surten guanyant dos persones. Si marques individualment, només satisfaus la necessitat de l'ego. Per mi és un egoista, però és un gran jugador.
0: Doncs ara parlarem de tot això, perquè potser tens ganes també de, com he dit abans, ser aquest director esportiu del Madrid, a fer fora potser alguns jugadors, també a fer alguns fitxatges que tenim per aquí, però si no surten per aquí també els podries posar.
1: Perfecte. Clar, anem a jugar a Florentino.
0: Clar, anem a jugar a ser Florentino. Vale?
1: Venga, vamos, va.
0: Tenim aquí diferents categories, una categoria d'intransferible, és a dir, no està en venda, és innegociable aquesta venda. Després, no el vols vendre, però si arriba una oferta, m'ho pensaré. És a dir, anem a escoltar aquestes ofertes. Una altra és 100% l'hem de vendre, aquest jugador.
1: Vale.
0: Amb una altra l'hem de cedir. Necessita minuts, no creiem que estigui preparat per aquest a Madrid. Una de fitxatges. I l'altra, per qui vols que sigui l'entrenador, perquè ja m'has dit que no te va gaire Mourinho.
1: No em convenç, no em
0: convenç. Doncs hi ha diferents aquí candidats, que òbviament hi ha alguns que són una fumada que no crec que serien reals. Ara aquí estàs tu de realment fer-ho això real o fer el que a tu t'encantaria.
1: Això és un modo carrera. Jo crec que podem fer qualsevol locura i jo crec que potser alguns estaran d'acord, alguns altres no, però a veure, anem a jugar.
0: Anem a començar, perquè tenim aquí a la porteria a Thibaut Courtois. Per tu, el millor porter?
1: Ja ho has dit tu, el millor porter. El millor porter de inclús de la història.
0: Sí, t'ho trec des de dir tant.
1: No, ficant per sobre a Neuer, que també és un gran, Casillas, Buffon, per mi és dels grans. Així que jo crec que és intransferible.
0: Potser ja té una certa edat, no?
1: Potser, bueno, ve alguna lesió, així que potser s'està complicant la cosa, però de moment ha demostrat que ha sigut intransferible.
0: Doncs
1: aquesta persona, with me.
0: Ja tenim el primer com intransferible, Carvajal.
1: Carvajal, jo crec que ha acabat una època. I ha acabat malament amb la de Plete i la veritat que, oye, donem gràcies i fins la pròxima. Així que jo crec que, aleshores, venda i fin de contracte. La
0: sí?
1: veritat. La veritat.
0: Aquest Carvajal, doncs, que seria la primera venda.
1: La primera venda.
0: No ha anat al Mundial. La convocatòria del Mundial, ets dels que li ha molestat que no hi hagi ningú del Madrid?
1: És el que dic. Nosaltres també al Real Madrid parlem de l'ego i sí que a mi m'ha afectat l'ego madrilista de dir, ostres, no hi ha cap jugador del Madrid.
0: Però és que tampoc.
1: Però després veu su Florentineza i qualsevol jugador o fitxatge que fa abans del partit del Mundial presenta el fitxatge de, per exemple, Cucurella, Bernardo Silva i tots aquests, i la veritat que...
0: Però creus que el moviment de Cucurella, sobretot, va ser també d'estratègia, no? De tenir algú per aquí del Mundial.
1: Sí, totalment. Totalment d'acord amb tu, Jordi.
0: D'aquests fitxatges, després parlarem dels fitxatges, primer farem la plantilla que ja està per aquí, però s'han fet alguns, no sé si tots estaran per aquí, però alguns fem veure que encara no han arribat, per tant, pots decidir si tu els segueixes fitxant o si prefereixes alguns altres noms.
1: Vale, perfecte, vale? Perfecte.
0: Tenim aquí a Militao. Militao, que no ha tingut gaire sort, sobretot també amb les lesions, amb el genoll, primer un genoll i després l'altre. Què et sembla?
1: Li falta per demostrar coses. Li falta per demostrar coses, que és un gran fitxatge, la veritat, que estem molt contents amb ell, però sí que ha tingut la mala sort de rebre una gran quantitat de lesions, igual que molts laterals, com per exemple Mendy, els quals porten un gran talent a sobre, però l'acompanyament de les lesions no ha sigut acord amb l'oportunitat de treballar-ho.
0: He escoltat a molts amics que també m'ho deien, i és que em deien que Militao, amb un estat ple de forma, és un dels millors centrals del món.
1: Jo crec que sí. Actualment, si parlem de defenses, podríem ficar-ho a la taula inclús de Saliba o inclús de Van Dijk, els quals són defenses que són considerablement centrals, purs i durs, i són dels millors que hi ha actualment. I aquí sí que he de dir abans, davant de l'ego madrilista, sí que he de dir que Íñigo Martínez per mi era un dels centrals millors de la història del Barça que he vist a la meva vida.
0: Uf, com a la història no ho sé, però clar, va fer molt de mal aquest.
1: Va fer molt de mal.
0: Aquest va fer molt de mal i també crec que aquesta temporada s'ha notat. Sí, sí,
1: i la veritat que sí.
0: Anem a passar, què fem amb aquest Militao?
1: Aleshores, per mi, intransferible.
0: Ja intransferible,
1: Sí, jo me'l quedo.
0: No escoltes ofertes.
1: Al barro a jugar
0: no escoltes,
1: amb mi.
0: No. Bueno, un altre nom, també de la defensa, Alaba.
1: Alaba, jo crec que s'ha passat més a l'hospital que qualsevol altre jugador. El pobre també no l'ha acompanyat força. Jo crec que escoltar ofertes, una bona oferta.
0: Però per tant no en venda, Clar, jo...
1: Saps què passa?
0: Escoltar ofertes jo ho plantejo com a... no me'l vull quedar, però si arriba una bona oferta me'l venc.
1: Doncs mira, jo crec que m'has convençut, Venda i fin de contracte, sí. Que també jo crec que ens vindrà bé aquests diners,
0: Passem a un altre nom. La primera temporada la va fer bona. Aquesta potser amb més dubtes. L'anglès Jude Bellingham.
1: Li agrada molt la nit. I no és Batman. I no és Batman aquest noi. La festa... Jo crec que ha sigut un camí molt difícil per ell, el qual no li ha beneficiat per res. Però jo sóc molt team Bellingham, així que per mi és intransferible.
0: Però perquè t'agrada la nit, per això...
1: Perquè m'agrada la nit, Jordi. Jo crec que ha encertat força. Aleshores, per mi, intransferible. No, i a part de que té un talent innat, però, mira, un pecat capital, que és la vaguesa, també li ha condicionat força.
0: Passem ara també al mig del camp. Camavinga.
1: Bueno, jo crec que ha sigut un gran comodín per nosaltres, ja ha sigut perquè ha jugat de lateral, ha jugat de pivote, ha jugat d'interior. Jo crec que venta, fin de contracte,
0: sí?
1: I a trobar una altra història. Tio.
0: Sí, no, o sigui, aquest el van dir sí o sí.
1: Sí o sí, perquè jo crec que vindrà un altre jugador o es quedarà un altre jugador al qual podrà suplir aquesta vacant.
0: Pues venta clara.
1: Venta clara.
0: També de
1: Camavinga.
0: Sí, sí,
1: aquests tres, Dani Carvajal, Alaba i Camavinga, jo crec que ja hem tancat una època aquí.
0: Passem ara a la banda. Vinícius, què n'opines tu de Vinícius d'aquesta temporada? Semblava, no?, amb aquest... A veure si podíem saber portar els rols entre Mbappé i Vinícius. Creus que realment també ha afectat l'ego de cadascú?
1: Xoquen molt, però molt, molt aquests dos egos, el qual volen marcar, el qual volen ser les estrelles del Madrid. I jo entenc que els barcelonistes i a qualsevol afició que ha mandat a segona, a segunda, a Vinícius, i jo crec que és un amor-ordio, ja que per mi pesa més el talent. Bueno, en aquest cas, doncs, com sóc madrilista, jo me'l quedo, sóc intransferible.
0: Intransferible, eh?
1: És extrem esquerra i jo crec que és dels millors, la veritat.
0: Passem a un altre que jo crec que és l'eix d'aquest Real Madrid, és la columna vertebral. Fede Valverde, el pajarito. Què n'opines?
1: El pajarito.
0: Què n'opines?
1: Per mi, igual, també és puro talent, el qual fica unes ganes, una il·lusió i un coratge que poques persones actualment en el futbol estan ficant. El qual ha condicionat que també aquesta irascibilitat que té davant del futbol doncs la mostri i acabi, doncs mira, amb aquesta situació que el qual la té el Madrid amb Tchouaméni i Valverde. La qual jo, en aquesta part, si em dones a escollir Valverde i Tchouaméni, passió per davant. A mi, jo em quedo amb Valverde.
0: Et quedes amb Valverde?
1: Aleshores el ficaria intransferible.
0: Creus que ha sigut el millor jugador d'aquesta temporada? O per tu qui ha sigut?
1: Per mi, el millor... Ha sigut Courtois, perquè ens ha salvat d'unes també al llarg de la Lliga, després també a la Champions, i jo crec que li hem demanat massa. Inclús hem exigit un talent sobrenatural, el qual ja té, però mira, no tothom té els seus partits i tot. Però per mi ha sigut dels millors. I ens ha salvat moltíssimes i ens ha donat també una Champions.
0: Anem a l'altre nom del mig del camp.
1: Estic totalment d'acord.
0: Tchouaméni.
1: Tchouaméni. Jo crec que venda contracte, bueno, venda o fin de contracte, inclús escoltaria alguna oferta per quedar-me així tranquil sabent que si Enzo Fernández amb aquest rumor de que
0: clar, potser cau... Clar, perquè ja t'estres de Camavinga.
1: A Camavinga i a fora. Aleshores, jo crec que Tchouaméni... Escoltaria alguna oferta, però si està la possibilitat de fin de contracte o venda, jo crec que perfecte, podria encaixar i
0: per tant, on el vols? Escoltaries una oferta?
1: Escoltaria una oferta, me'l quedaria per si de cas. Me'l quedaria.
0: Passem a un jugador que aquesta temporada ha estat cedit, torna, no sé si el veus amb aquesta overbooking que hi ha a la part de dalt del Real Madrid, però és Endrick.
1: Endrick és un jugador que encara no ha encaixat massa en els estils que promouen els actuals entrenadors, com poden ser l'Ancelotti al Brasil, el qual no el va ficar en un partit i veia que aquest perfil o aquest, no encaixava força bé en l'estructura. Espero que José Mourinho el trobi aquest perfil, ja que és un jugador revolucionari, molt jove, el qual té un potencial força capaç de desenvolupar diferents material i generar oportunitat de gol, que és el que em falta, col·lectivament parlant. Mm-hmm. Col·lectivament
0: però clar,
1: parlant.
0: Tens a Mbappé com a davanter, no? Ostres, tindria pocs minuts.
1: Efectivament. Però com li agrada també molt la festa i Esther Expósito a l'Mbappé, jo crec que li donaria una oportunitat a una altra sessió, al qual...
0: Per tant, Endrick el cedeixes.
1: El cedeixo. El cedeixo, encara massa jove, encara... Té molta potencialitat, al qual li vindrà bé agafar minuts, encara més minuts.
0: El nom del que acabes de parlar, Mbappé.
1: Mbappé, la tortuga. És difícil. És un amor-odi també.
0: Home, no,
1: ja que...
0: no crec que després d'estar darrere 7 anys ara el vulguis vendre, no?
1: No, exacte. Seria molt hipòcrita i la veritat que no ens enganxa amb això. Però sí que estic content amb el seu rendiment professional i sí que és cert que per mi seria intransferible. Sí, per no? mi seria intransferible. Aquesta persona té un valor excepcional, però no té el pes del Madrid.
0: Mm. Passem a un altre jugador també d'atac, que aquest any potser no ha tingut una... els minuts esperats respecte potser a la temporada passada. Estem parlant de Rodrigo.
1: Rodrigo. El príncep que no vol ser el rei. La veritat, per mi ha sigut molt revolucionari. Molt revolucionari, a part de jugar en una posició antinatural a la teva, la qual doncs, era extrem esquerra, però va desenvolupar-se a extrem dret. La veritat que estic molt content del rendiment que ha fet al llarg dels temps, però sí que la veritat que seria una venda. Seria una venda, ja que s'ha recuperat de les lesions, el qual té forces minuts, i, oye, jo crec que li espero grans coses d'ell.
0: Bona netejada, t'estàs fent?
1: Bona netejada. Bona netejada, la veritat.
0: Veurem amb aquest. Ha arribat aquesta temporada Alexander Arnold.
1: Té un guant al peu. Per mi té un guant al peu, el qual a nivell de centres, la veritat que m'agrada com juga ofensivament, defensivament parlant ja és una altra cosa, però m'agrada com juga, m'agrada les seves ganes i com congenia també amb la resta. Aleshores, intransferible. Me'l quedo. Sí.
0: I si arriba una bona oferta, no el vendries?
1: Bueno, potser contemplaria la possibilitat de que jugués ocasionalment o en cas de lesió, però ja hem venut el Carvajal. Nosaltres ja necessitem cobrir aquella posició.
0: Porter suplent.
1: Ui.
0: Lunin,
1: gràcies a tu. Hem arribat a final de la Champions. Una llàstima que no vas poder jugar-la. Va jugar a Courtois el 2022. Sí, sí. Aleshores, he de donar les gràcies. I per mi, sí, intransferible. Per mi, oie, sí
0: que és
1: com a segon, sí, com a segona oportunitat, com a segon porter, per mi és un dels grans fitxatges.
0: Arda Güler, que a més, potser hi havia moltes expectatives també per ell en el Mundial i han quedat eliminats amb Turquia.
1: Sí, cap gol, Turquia. Aleshores, primera selecció decepcionada i del Mundial, Aleshores, bueno, li han ficat forces expectatives a una persona força jove. Sí que el futbol s'està actualitzant i per mi és una futura projecció cap al futbol, cap al nou futbol, el qual revoluciona i té constància a nivell d'estructura del mig camp. Per mi és una persona que hi puc confiar a través de minuts i minuts i minuts, i espero que José Mourinho sigui una persona amb calma i que contempli aquesta possibilitat de fer la possibilitat que Arda Güler brilli al Madrid. Intransferible.
0: Intransferible, doncs, Arda Güler. Passem ara amb Gonzalo.
1: Gonzalo, mira, la veritat que va fer una gran temporada a la pretemporada, evidentment. Aleshores, estic molt content amb ell i espero grans coses, però per mi una sessió, jo crec que no l'aniria res malament. Uh-huh. Jo crec que no l'aniria res malament al qual poder créixer més com a jugador.
0: Ens anem a la defensa. A Gonzalo, que el posem a sessió, ens anem a la defensa. Estem parlant de Raúl Asensio.
1: Hem fitxat molt, molt, molt, molt actualment, i la veritat que estic força content, i ja arribarem a la secció de fitxatges, però de moment, a nivell defensiu, centrals, la veritat que estic molt, molt, molt content. Asensio, mira, ens ha donat molts minuts, moltes alegries, moltes tristeses, perquè també ha pres decisions les quals li ha perjudicat força. Aleshores, per mi, és una venda, un fin de contracte, al qual poden arribar grans coses per a aquesta persona. Aleshores, per mi, seria una venda segura, Asensio.
0: Álvaro Carreras, que ha arribat també aquesta temporada, 50-60 milions. I tampoc ha tingut el rendiment que s'esperava, no?
1: Poques carreres, perquè s'apellidi Carreras, la veritat. Per mi, és una persona molt, però molt irregular, i aleshores això passa molta factura. Molta, molta faltura a nivell de la Lliga, de la Champions, i mira, Messi no et convoca ni a la selecció. Aleshores, per mi, escoltaria alguna oferta. Me'l quedaria...
0: Però escoltaries oferta.
1: Escoltaria oferta perquè potser, mira, oye, ens pot relacionar amb Mendy, perquè ja vaig avançant que la veritat que com a lateral esquerra és dels millors.
0: Anem amb Mendy.
1: Sí? Mendy? Sí. Perfecte. Pues, amb Mendy jo me'l quedaria, intransferible. Per mi, talent innat, aquesta persona, i defensivament parlant, dels millors.
0: Ens quedem amb aquest lateral esquerre perquè queda Fran García.
1: Fran García. També. Igual, acompanya Carreras al seu costat a nivell d'escoltar ofertes. Si algú se'n va... Em quedo amb l'opció.
0: Et quedes a l'altre.
1: Amb l'altre, l'altre, sí, sí. És un efecte residual.
0: Al mig del camp, Dani Ceballos, ja està sonant sortides.
1: I espero que sí, li desitjo el millor al Carreras. Ai, al Carreras, perdona. Al Dani Ceballos. Ja que, mira, sí que ha tingut pocs minuts, però quan ha sortit aquí com a revolucionari, ho ha fet força saber, així que venta. Venta, fin de contacte. Estic fent una neteja força,
0: no, no,
1: força gran.
0: Estàs netejant molt, Estàs netejant molt. Passem ara a Brahim Díaz.
1: Brahim Díaz. Força revolucionari. La veritat que talent... A part del físic que té i de la diferència d'altura, la qual mostra gran capacitat física i a nivell de cardio, la veritat que corre molt i té un gran talent, per mi la veritat que me'l quedaria, intransferible.
0: Sí?
1: La veritat que estic força content, així com a revulsiu, uh-huh. I faria alguns canvis amb Rodrigo, Brahim, juguen molt bé en aquesta posició.
0: Mastantuono, 80 milions.
1: Mira,
0: decepció?
1: Sí, decepció totalment, jo crec que ens l'han venut que... I és la versió en Temu de Messi. Aleshores, jo crec que una sessió que acompanyi a Gonzalo, que acompanyi també a Endrick, a un equip que li doni minuts, que li doni oportunitats, que sobretot confiança.
0: Però no te'l vols treure de sobre per si
1: no,
0: de cas, no?
1: No, s'ha canviat més de

0: Huisen.
1: Hausen. També ens l'han venut i també potser és una versió encara molt, molt poc òptima pel que ens han dit. Però sí, confio en ell. La veritat, té un talent, té un bon físic, ha d'aprofitar l'altura.
0: És jove.
1: No, sí, és jo molt jove. I la veritat que li falta molta projecció, així que me'l quedo. Intransferible.
0: Sí?
1: Intransferible.
0: Confiança plena. Llavors, a partir d'aquí, es tanca la plantilla que hi ha aquest any.
1: Vale, de moment, mira, tenim 3, 3, 9...
0: Tenim a intransferible a Courtois, Militao, Bellingham, Vinícius, Valverde, Mbappé, Alexander-Arnold, Lunin, Arda Güler, Mendy, Hausen i Brahim Díaz. Escoltaries ofertes per Tchouaméni, Álvaro Carreras, Fran García i Rüdiger. Vendries Dani Carvajal, Álava, Camavinga, Rodrigo, Asensio i Dani Ceballos. I cedries a Endrick, a Raúl, a Gonzalo.
1: A Gonzalo.
0: I a Mastantuono.
1: I a Mastantuono, sí, sí, aquests tres.
0: Doncs pues anem a parlar de fitxatges.
1: Vinga, va.
0: Anem a parlar de fitxatges.
1: Here we go, va.
0: No sé si tens... per exemple, anem amb Konaté. Konaté, que s'ha fitxat. A tu t'agrada? T'agrada aquest fitxatge? El faries?
1: No consumeixo massa Premier del que m'agradaria, la veritat. Si hi ha altres partits, el Liverpool no el consumeixo tant. Però mira, venint de la Premier, venint d'una lliga considerablement competitiva, considero que és un bon fitxatge, considero que sap que és el barro, sap que és jugar a les grans lligues, així que per mi experiència, talent, va molt bé acompanyat cap a aquest fitxatge.
0: Et tiro un altre central, és Bastoni, que havia sonat pel Barça, i com us agrada tant fitxar jugadors que sonen pel Barça, tu realment t'agrada?
1: Sí que ha demostrat un gran nivell al Inter de Milán, però s'ha pagat molt. S'ha pagat molt i desconec els motius, ja que no consumeixo la lliga italiana. Però sí que és el que et dic, al nivell de fitxatges defensius sí que és algo necessari, ja que hem mancat força.
0: Però estem parlant
1: força.
0: De 80-90 milions, eh?
1: Però per mi no és necessari.
0: No és necessari.
1: Per mi no el fitxaria. No el fitxaria.
0: Per exemple, Cuti Romero, del Tottenham.
1: Cuti Romero. La posició actual del Tottenham jo crec que...
0: Afectat.
1: Diu molt. Diu molt, estava quasi a punt de baixar,
0: sí.
1: I la veritat que defensivament parlant, per mi era un coladero. Aleshores no fitxaria Cuti Romero.
0: Un central espectacular dels millors d'aquesta temporada, estem parlant de Saliba.
1: Saliba, pel meu equip. Inclús pagaria 100 milions d'euros per aquest jugador. I per mi seria el defensor més opcional per qualsevol equip de futbol, ja que seria un gran fitxatge, però gran.
0: Per tant, sí, eh?
1: Sí, 100%.
0: Doncs ja tindries dos centrals i t'has vengut a Asensio, t'has vengut a Álava i tens dos centrals que no sé si serien titulars.
1: Serien titulars com a segona oportunitat i potser entraria, doncs, Hausen, com hem parlat abans, i potser Rüdiger, si no hagués una oferta, ja que l'estaria escoltant, estaria obert.
0: Per tant, a posicions de central no vols comprar res més?
1: Ja quedaria totalment tancada.
0: Passem a una altra línia del camp, en aquest cas, al mig del camp. Estem parlant de Rodri, que també havia sonat.
1: I havia sonat. Estava força content. La veritat que los colchoneros sí que potser estan una mica enfadats, ja que va jugar algunes temporades allà. I té força experiència a nivell de la Premier, a nivell de la Lliga Nacional, de la nostra, espanyola. Jo crec que seria un gran fitxatge ja per cobrir la possibilitat de vendre a Tchouaméni, que espero que no, però espero que sí, també, perquè hem de renovar el vestuari, necessitem veterania, necessitem... Mira, valors. Forces, valors.
0: El fitxem.
1: Compte
0: que venen també molts noms al mig del camp, eh? Vitinha.
1: Sí, Vitinha. Jo crec que aquesta posició potser està coberta per Arda Güler, un projecte força, força arriesgat, però que força convincent, si va per el bon camí, la veritat. I si l'acompanya amb Jude Bellingham, que encara que no sigui la mateixa posició, per mi pot ser una gran dupla i complementar-ho molt bé amb una molt bona delantera.
0: Mm-hmm. Doncs què faries?
1: Jo, en aquest cas, doncs, si em quedo amb Rodri, Vitinha no el fitxaria.
0: No per el
1: mi,
0: fitxaries.
1: Sí, seria un gran risc econòmic, ja que el demanarien després de guanyar la Champions i tot.
0: Parlem d'un altre nom que també ha sonat, Enzo Fernández.
1: Mira, estava entre Enzo Fernández i Rodri, però en el just moment

0: Ja has parlat de Rodri. Estic molt, molt, molt, molt content, ja que ens han donat una Eurocopa, Rodri. Enzo Fernández està demostrant i guanyant un Mundial, la veritat que té el seu pes, però en el Chelsea jo crec que no ha demostrat tot el seu talent natural i que té per demostrar, però em quedo la veterania, em quedo amb la gent, amb Rodri.
1: McAllister?
0: No? Més del mateix, massa jove encara.
1: I Fabián Ruiz?
0: Jo crec que no és per comparar, però sí, una mica sí, ja que la League One, la Lliga Francesa, no és la mateixa que la Lliga Espanyola. Són els nivells molt, molt, molt distants i jo crec que no estaria força experimentat. També ens han donat una euro i hi juga superbé, però per mi em quedo amb Rodri.
1: Doncs al mig del camp només fitxaries a Rodri.
0: A Rodri. Defensivament necessitem un pivote força defensiu, el qual ens ajudi a treure la pilota.
1: Anem a línies ofensives. T'he ficat dos noms només,
0: vale.
1: Perquè ja està bastant complet. Un és Víctor Muñoz, pel simple fet de que ara ha fitxat pel Liverpool, no sé si per 40 milions, que el Madrid s'emporta 20,
0: sí, perquè tenia el 50%, bé, sí.
1: Però no sé si tu, com a possible director esportiu, t'haguessis fitxat de tornada a Víctor Muñoz.
0: Bueno, És un gran jugador al qual, mica en mica, en un equip molt humil, com és l'Osasuna, pot créixer, pot tenir minuts, pot tenir l'oportunitat de desenvolupar diferents habilitats futbolístiques i de posicionament. Però mira, jo li espero i li desitjo el millor a la Premier i per mi seria la possibilitat de cedir-ho. Si en el cas que el tingués al Madrid, per mi el cedaria. És un gran jugador amb molts minuts, però no me'l quedaria. La veritat, si sóc sincer, no.
1: I potser el millor jugador d'aquest any, Olise.
0: Bueno, ja ho ha demostrat en França, amb les assistències, els passes entre línies que li fa Mbappé en França i el golaç que va ficar. Jo crec que li falta, per demostrar i demostrarà en un futur grans coses, com a gran futbolista.
1: Creus que té lloc en el Madrid?
0: I té molt de lloc, la veritat. Sempre extrem dret, jo crec que trobem molt a faltar un perfil esquerre com Gareth Bale, que ens donava velocitat, que ens donava grans alegries amb aquesta esquerra, i jo crec que Marc Olise és una de les millors opcions pel Real Madrid.
1: Doncs a fitxatges tindríem a Konaté, a Saliba, per la defensa, al mig del camp amb Rodri, i a la davantera a Olise.
0: Sí,
1: has cobert totes les posicions. Anem a parlar de la figura que entrenaria aquest equip. Hem parlat al principi de Mourinho, que no t'he vist gaire convençut. Per tant, hi ha molts noms aquí davant. No sé quin és el que més t'agrada i per tu qui seria l'entrenador ideal per dirigir aquest equip.
0: Si jo tingués la necessitat de que el meu club de futbol necessités una mica d'aura o una mica d'ego, fitxaria a José Mourinho, because he's the number one. Però és una posició molt difícil i l'ego que hi ha al Madrid, al vestuari, és molt, molt, molt, molt, molt alt. Aleshores, ego contra ego, ja s'ha vist que no funciona, ja es va veure amb Cristiano, amb la pujada dels preus, que volia més cobrar més, i el Real Madrid va tenir aquesta controvèrsia i aquesta dificultat per renovar-ho. Jo crec que aquesta visió d'ego contra ego no funciona per mi i hem d'arreglar el vestuari sí o sí.
1: Per tant, qui seria l'entrenador?
0: Hi ha moltes opcions, hi ha grans talents. La veritat, Cesc Fàbregas, el Como, ha fet història.
1: Ah, en Cesc no vindria, home.
0: Ha fet un gran... No, evidentment, però per mi, com a entrenador, és un gran... És un gran personatge i el qual ha connectat amb Nico Paz, el qual podria tornar, i espero que sí, i... Però, bueno, com a madridista, jo crec que realisme no vindria. Però sí que jo em quedaria amb Xavi Alonso.
1: Sí,
0: jo tornaria a Xavi Alonso.
1: Tot i que estigués en el Chelsea ara.
0: Evidentment. Jo crec que ha fet una molt bona adjudicació com a venda, com a compra d'entrenador, el Xavi Alonso. Encara que no estigui a la llista, pel que veig.
1: Sí, no està.
0: No està a la llista.
1: Així
0: que m'estranya. No passa res. L'incluïm nosaltres aquí. A través de la Ràdio Tordera. I el fitxaria.
1: Recuperies el Xavi Alonso, eh? Per tant, Xavi Alonso, que seria aquest entrenador. Iago, se'ns esgota el temps, per tant, tancaríem aquí aquesta secció. Esperem que t'ho hagis passat molt bé. Esperem que puguis seguir vinguent aquest estiu per aquí a Ràdio Tordera a xerrar una miqueta. Avui hem reconstruït aquest Real Madrid. Per tant, Iago, moltíssimes gràcies i ens veiem d'aquí poquet, esperem, eh?
0: Gràcies a tu per convidar-me. Jordi, ens veiem.

Vinga, va, anem a deixar el contingut per avui, aquest final de show dels esports, avui dilluns 22 de juny, per començar aquesta setmana amb aquesta alegria. Espero que us hagi agradat, no?, aquesta novetat que hem portat avui amb aquesta secció amb en Iago. No serà gaire habitual que passi per aquí, no serà cada setmana, però sí que és veritat que de tant en quant sí que l'enredarem perquè vingui a xerrar una mica i ens doni aquesta visió més madridista de tot plegat. Esperem que us hagi agradat, que acabeu de passar molt bona nit i ens veiem demà dimarts amb més Show dels Esports. Vinga, va, que vagi molt bé, bona nit!

0: Cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
7: Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. En 7.1 FM.
1: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.

bona nit. Bona nit, bona nit. Hola, què tal? Com estàs? En aquest moment són les 9 i 4 minuts de la nit, valgui la redundància, d'aquest divendres. Un divendres festiu, un divendres especial. Un divendres nostre, de solidaritat. Amb la sintonia que ens caracteritza durant aquest estiu 2026, iniciem ara mateix i fins al punt de les 11 el programa de Ràdio Fórmula Bones Vibres. Benvingut, benvinguda a les zones del 107.1 de la freqüència modulada. Salutacions ben cordials de qui et parla. El meu nom és Maritrini Hernández. Iniciem un nou cap de setmana amb molts ànims, amb un dia festiu, amb un dia especial. Avui, 11 de setembre. Avui és la Diada Nacional de Catalunya.

un pont, suposo que per molta gent. Divendres festiu, dissabte, diumenge, un llarg cap de setmana que dedueixo ja has gaudit. I de fet estàs gaudint. Doncs iniciem també en aquest dia festiu el Bones Vibres en viu i en directe aquest divendres. Programa que es repetirà des de la ràdio el dilluns a la tarda i que pots veure, escoltar en qualsevol moment les 24 hores, els 7 dies de la setmana a les plataformes de Ràdio Tordera i també a les plataformes de música. Aquí ens escolten de qualsevol manera. El més important és que ens trobem en aquest punt de trobada. Ai, un divendres un tan especial, un divendres festiu, un divendres d'aquí que diem, a veure, avui què fem? Doncs avui toca molta música catalana, molta música de casa nostra. Gaudir d'aquesta Diada Nacional de Catalunya. Estava pensant quina és la cançó amb la que podríem obrir el Bones Vibres i tenia dues en ment, De fet, una anirà darrere l'altra. Estava pensant en dues formacions emblemàtiques, èpiques i ja de la nostra història musical. Una a la banda de Sopa de Cabra i l'altra a la banda de Sau, que tenen moltes cançons que parlen de casa nostra, de la nostra terra. De fet, hi ha moltes formacions que parlen de casa nostra, de Catalunya, dels catalans. Totes aquestes cançons les anirem posant aquí, al Bones Vibres, en aquest espai. Però, com et deia, tenia el dubte de quina cançó triar per obrir aquest espai de la Diada. I estem entre dues, però em quedo amb aquesta perquè parla de camins, parla sobre la vida, sobre el pas del temps, sobre el passat, sobre el present, sobre el futur i el més important de tot, sobre la unió, sí, la unió de persones, la cohesió social. Anem a fer camins. Tot i que en aquest 2026 han fet una versió nova d'aquesta cançó, posem la versió tradicional, Camins. Bon divendres, bon cap de setmana, bona diada.

0: passa el temps i de igual manera que diu aquesta peça musical. 25 anyets del tema Camins, de Sopa de Cabra, doncs va ser publicat per primera vegada l'any 2001 dins l'àlbum Plou i fa sol. Com et deia anteriorment, la lletra d'aquesta cançó és una metàfora preciosa sobre la vida, el pas del temps, el futur i la unió. Camins transmet un missatge d'esperança i de mirar endavant, plegats. Camins que ara s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols. Camins vora les estrelles. Camins que ja són nostres.
1: Camins que ja són nous.
0: Motiu pel qual s'ha convertit en una de les cançons ideals per commemorar l'esperit de germanor d'aquest dia, des d'una vessant purament poètica i social. Una altra de les cançons, aquesta era una de les que jo pensava, dic, a veure si la poso primera o la poso segona, al final he escollit que sigui Camins, la cobra el Bones Vibres. Avui un programa dedicat exclusivament a la música catalana, a la nostra música. Aquesta és una cançó que representa molt. És una cançó que també va dirigida cap a la crítica social.

Mirar-te els ulls, mirar-me els ulls. Maco, això de la mirada als ulls. Maco també recordar peces tan xules com aquesta. Sabries dir-me quants anys té aquesta cançó? Sí, uns quants. 36 anyets que té aquesta peça musical anomenada Encara que siguin de bar. El tema musical que es va publicar dins l'àlbum anomenat Quina nit, l'any 1990, a càrrec de Sau. Encara que siguin de bar, és una de les cançons més emblemàtiques i directes de Sau. Inclosa, com et deia, en el seu aclamat tercer àlbum d'estudi, Quina nit, publicat l'any 1990. En aquest àlbum hi pertany també la fantàstica cançó, la cèlebre cançó Boig per tu. Una cançó escrita per Pep Sala, Carles Sabater i Joan Capdevila, la cançó destaca pel seu esperit de llibertat, el seu ritme de pop-rock enèrgic i, sobretot, pels seus jocs de paraules més brillants i coneguts de la música en català. M'agrada molt parlar d'essència, m'agrada molt parlar de sentiments, com ja ho saps, i aquí en el Bones Vibres ens ho permetem. L'essència d'aquesta cançó, una crítica a la falsedat política. El tema neix com un desengany cap a la política institucional, el discurs buit i la hipocresia social. De fet, la cançó també fa un joc de paraules de la tornada. La cançó fa servir el doble sentit de les quatre barres. 4-4. Les quatre barres, com ja saps, es refereix a la senyera, la bandera de Catalunya. És un cant al refugi dels espais quotidians, l'amistat informal i la vida al carrer per sobre de les ideologies o les estructures de poder. Per altra banda, l'essència de la cançó també parla sobre el valor de la sinceritat, el contrast entre el món polític, la seva reivindicació amb la gent autèntica. Som de casa nostra. La meva terra és el mar, la meva terra és la muntanya. Baixem el ritme i ens anem directament cap a aquesta banda, els Lacs en Boston.

Fantàstica, fantàstica peça musical. País petit és, sens dubte, una de les cançons més delicades, emotives i universals de Lluís Llach, publicada l'any 1980 dins l'àlbum Verge 50. Tot i que Lluís Llach, té una llarga trajectòria de cançó protesta, aquesta peça neix des d'un lloc completament diferent, des de la intimitat, des de la nostàlgia i des d'un amor profund i serè pel paisatge de la seva infantesa, al poble de Verges, a l'Empordà. Essència i valors d'aquest tema musical, País Petit. Ha tingut moltes, moltes, moltes versions. País Petit, una de les cançons que elogia precisament la petitesa, la connexió amb la natura i el paisatge, i és un refugi també universal, inspirat, entre d'altres qüestions, a la llibertat i al futur.

0: Amb tu, Maritrini Hernández, i bones vibres.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

No és Miami, però aquí vull passar la vida. Catalunya, la terra més bonica del món, sense cap mena de dubte, eh? Aquí tenim de tot, tenim de tot. Tenim una cultura bestial i en aquests moments, doncs mira, aquí la cultura musical que ens parla de petites, petites grans coses que passen al nostre país petit. Miami, però aquí vull passar la vida, això és el Mediterrani. Estem de festa, anem a la festa i ens anem directament, directament a la banda de Tarragona, els Pets. En viu i en directe, perquè de fet estan de concert celebrant els més de 40 anys al món de la música. Vine a la festa, una cançó que t'anima a pujar molt, molt alt. A animar-te, animar-te. T'apuntes? M'acompanyes? Jo vaig, vinga, va, anem-hi.

0: Com mola, com mola, aquesta peça musical. Oh, oh, oh, oh, vine a la festa. Ens quedarem afònics, tant se val, l'important, el més important de tot és compartir. Vine, vine a la festa, que hi tindrem de tot. Vine a la festa, li pots dir... Li pots dir a la teva mare que arribaràs tard, molt tard.
1: Vine tots, va!
0: Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Aquí, aquí, el Bones Vibres van començar fa 5 anys fent karaoke. L'hem de recuperar mica en mica, de tant en quant en faig alguna de les meves, eh? Fa 5 anys que el Bones Vibres fa karaoke. Clar que de tant en quant m'atreveixo més, de tant en quant m'atreveixo menys, depenent com tinc jo les cordes vocals. Però com que no tinc ganes que plogui... Cantaré així, fluixet. Oh! Vine a la festa, vine a la festa, la cançó dels pets. Vine a la festa és exactament el tipus de cançó alegre, mítica i ballable que estem desitjant tots escoltar. Wow, wow, wow. Vine a la festa va ser publicada originalment l'any 1991 dins l'àlbum anomenat Calla i Balla, que posteriorment va donar el nom del seu disc en directe, aquest que escoltes, publicat l'any 1995. Vine a la festa és un dels grans himnes del conegut com a rock agrícola de Constantí. És una oda canalla, sí, sí, una oda canalla optimista i desenfadada a les ganes de gresca, l'esperit de joventut i la cultura del nostre poble. Parla, sens dubte, de coses guapes, molt guapes i autèntiques, com anar a concerts i punxar bona música. Més coses típiques de casa nostra. Molt, molt típiques. Un tros de pa, un tros de pa, sí, torradet, torradet, torradet. Una mica d'all, d'oli. Oi, que bo, pa amb tomàquet, oi. Se'm fa la boca aigua, eh? El més important de tot és compartir, compartir àpats, compartir àpats, compartir estones, compartir sobre taules. Canviem, canviem d'estil i canviem de ritme. Dels Pets passem directament a la banda Blau Moon amb la seva fantàstica cançó Pa amb oli i sal.

0: compartint amb tu una estoneta, amb un tros de pa, un tros de pa, oli i sal. Jo li posaria una mica de llet i tomàquet, i tomàquet, molt de tomàquet. Més cançons, ens anem directament cap a una gran veu femenina del nostre pop català. Una gran opció en aquests moments és la veu de Su. És la veu de Su. La barcelonina Su s'ha consolidat com una de les veus femenines i creadores de referència de la música en català. Anem a posar una cançó que inclou el disc Ventura de l'any 2020. És una injecció del bon rotllo, del pop animat, de trompetes festives i de molta, molta energia positiva. El tema s'anomena Tant de bo, optimisme i llum del territori.
1: Tant de bo que m'esperis, Escorial.

0: grans cançons, grans cantants, grans cançons. I en aquesta ocasió doncs, toca l'espai a les fèmines cantant en català. Aquesta cançó Nova Bossa interpretada per Musca. Publicada al febrer del 2025 i que donaria també nom al seu disc, el Nova Bossa. Aquesta peça fusiona la música urbana amb l'essència de la bossa nova brasilera, utilitzant com un viatge emocional sobre el seu creixement i nostàlgia, que fins i tot inclou ella mateixa també durant tot el seu àlbum. Canviem, ja veus, bitllets de 100, eh? Canviem d'estil, canviem de ritme. Vinga, va, una nova fèmina fins a arribar al punt de les 10 de la nit. Hem anat de Su a Musca i ens anem directament cap a Rosalia. Ens anem amb Rosalia Milionària i Fucking Money, eh? Cançons cantades en català.
1: La Rosalia.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones han participat en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. La mobilització de Barcelona ha tingut dues columnes, una amb inici a la Gran Via amb el carrer Casanova i l'altra des de la plaça de la Catedral. Totes dues han confluït a la plaça Catalunya. Les entitats també han convocat manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la Policia Municipal. Al voltant de 15.000, segons els organitzadors, s'han sumat a la manifestació de Girona. Aquesta ha començat a les 17:14, quan els marrecs de sala han aixecat dos pilars a la plaça Catalunya, poc abans que arrenqués la marxa a 17:45. La manifestació ha acabat a la Copa, on han llegit el manifest. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi han participat unes 6.000 persones, mentre que els cossos policials ho rebaixen a les 1.600. Amb estelades i al ritme de la batucada, les dues columnes, la present i futur, han recorregut el centre de la capital del Montsià fins l'N340, on han confluït i han marxat fins al pont penjant. Les entitats independentistes participants en la manifestació han reivindicat la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor de 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president d'Òmnium, Xavier Antic, ha defensat mantenir la pressió de la societat civil i ha advertit que s'acosta el moment de tornar a abordar el conflicte polític.
3: Hem de dir, a més, que s'acosta el moment de tornar a abordar el conflicte polític. Un conflicte que no està resolt i que no volem normalitzar. Després de 10 anys d'exili i de repressió, és evident que només resoldrem aquest conflicte amb l'exercici de l'autodeterminació. Tornar-ho a fer és això, i és la feina que ens ocupa. I a Òmnium, també, amb els companys que avui convoquem la mani, la farem. Moltes gràcies.
2: D'altra banda, l'acte central institucional de la Diada ha commemorat el Teatre Nacional de Catalunya aquest vespre els 50 anys de la primera manifestació catalanista després del franquisme. Aquell esdeveniment es va celebrar a Sant Boi de Llobregat perquè les autoritats no van permetre que es fes a Barcelona. L'efemèride ha servit de base per construir el relat de l'acte amb un fil conductor que ha tingut com a objectiu fer valdre la força de la unitat d'acció perquè una societat avanci. Aprofitant l'esdeveniment, també s'ha recordat altres efemèrides i personalitats destacades, com ara l'any Gaudí, la poetessa Clementina Arderiu, l'escriptor Josep Vallverdú o l'expresident Josep Irla, entre d'altres. D'altra banda, les desenes de persones que participaven a la concentració de Núcleo Nacional al centre de Barcelona han marxat de l'indret després que no hagin pogut arribar a la plaça Verdaguer. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
5: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
4: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Que sí, que sí, que la nostra sintonia ja ens indica que iniciem la segona hora del Bones Vibres. Benvingut, benvinguda de nou aquí al nostre punt de trobada a través del 107.1 de la freqüència modulada. A través de Ràdio Tordera. Estem celebrant la festivitat de la Diada Nacional de Catalunya. Ho diem molt clar, molt alt, la Diada Nacional de Catalunya. Avui és un dia meravellós. Fa goig fer programa un dia com avui, festiu, i a més envoltada de gent molt bonica com tu i escoltant molt bona música de cantants, d'artistes de casa nostra que parlen i canten a través de l'essència catalana. La cultura musical de Catalunya protagonista avui perquè és un dia especial, eh? És un dia especial i avui té cabuda tot allò que faci referència a la nostra festivitat, als nostres arrels, les nostres arrels. A veure, 11 de setembre, que avui tenim una lluna nova. Noves coses, ai... Ja hem tingut que fer molta feina, eh? Molta feina hem tingut que fer ja iniciant aquest mes de setembre, que és un mes d'inici, de reinici. Seria com el segon mes de l'any, amb això de reiniciar, d'iniciar, seria com un segon gener, el mes de setembre. Dedueixo que ja s'ha iniciat el col·le, projectes i moltes altres coses. Segur que ja has tornat al gimnàs, oi que sí? Has tornat a fer la dieta, a cuidar-te. Doncs totes aquestes coses també tenen cabudes a qualsevol època de l'any, però el setembre, també pot ser una molt bona opció. Setembre, un mes molt important, el novè mes de l'any. El número 9 representa moltes coses. Entre d'aquestes, la llum. El número 9 és llum, és camí. El mes de setembre és molt especial perquè hi ha dues coses molt importants a la nostra vida que depèn de l'univers. Finalitza l'estiu i s'inicia la tardor. Aquest és el nostre penúltim divendres d'estiu, eh? El penúltim divendres d'estiu. Penúltim divendres d'estiu, celebrant la Diada, un programa especial. Dia significat. El dia d'avui commemora, recorda la fi del setge de Barcelona per les tropes borbòniques i la pèrdua de les institucions i llibertats polítiques catalanes. Per altra banda, l'origen d'aquesta festivitat declarada festa oficial a través i pel Parlament de Catalunya l'any 1980, recuperant una tradició de finalitats polítiques i culturals del segle XIX. Actualment se celebra tot el territori amb actes institucionals, ofrenes florals, el monument de Rafael Casanova i diverses manifestacions socials, polítiques, de pau i en pau. Un dia molt maco de la nostra bandera, la senyera, de la nostra cultura, de la nostra cohesió. També li donem cabuda a tothom que vulgui venir, que vulgui passar-ho bé. És el nostre poble. Un poble que dona la benvinguda i que té arrels.
1: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom,

Ai, els teus petons són indispensables, sí? Els petons que ens dona a casa nostra i els petons que donem també nosaltres a casa nostra. És la llei del donar i retornar. Donem amor i rebem amor. El meu poble, una cançó meravellosa per iniciar aquesta segona hora del Bones Vibres al costat de Charango. Ai, que no podia faltar el rei. Ai, que no podia faltar el rei de més rumba. Sembla suau, però es va animant, eh? Pensant en tu.

Ai, ai, ai, pa amb oli. Ja ha sonat dues vegades, això del pa amb oli. Amb oli volant. Que bo, que bo, que bo, el pa amb oli i sal. Si no ens el donen, no callaré. Com podia faltar? No, no, no podia faltar el rei, el rei de la rumba catalana. En aquest programa especial de Bones Vibres, avui commemorant la Diada Nacional de Catalunya. L'essència de Peret. L'essència de Peret ha estat a Ràdio Tordera des de fa molt, molt, molt, molt de temps. Mira, t'explico una anècdota que ja l'he explicat en alguna que altra ocasió, però la recordo. Vaig tenir la gran sort, ja fa molts anys, estic calculant, crec que va ser l'any 90, espera't, que me'n recordi jo ara, perquè... A veure, devia de ser el 94, 94, 95, series cap a l'any 94, 1994, quan Servidora feia diversos programes de ràdio i un dels programes feia entrevistes a molts cantants catalans i una de les entrevistes més bèsties que vaig fer va ser en aquest senyor, en Peret. Recordo aquella entrevista com si fos avui. De veritat, em va desmuntar. És una persona única, Peret. I de pas aprofito per dir que aquella entrevista, com moltes altres, està en una Revox. Una Revox és una cinta molt gran i està en algun lloc, en alguna emissora de ràdio o alguna acadèmia, la qual la vaig deixar i mai es va tornar. I és una peça única d'entrevistes a molta gent catalana que... d'alguns estan i d'altres doncs ja no, com és el cas del Peret. Si algú troba una cinta on hi ha moltes entrevistes amb una veu molt joveneta de locutora, aquesta és meva, eh? La porteu aquí a la ràdio i les paus, i les paus. Jo aprofito de tant en quant per explicar aquella història perquè va ser una època molt bonica a la ràdio, per part meva. De fet, va ser de les darreres èpoques que vaig tenir en aquell moment a Ràdio Tordera, fent aquelles entrevistes molt, molt, molt treballades i, sobretot, de grans records emocionals. Si no ens el donen, no callarem. Volem tant. Aquesta veu havia d'estar aquí, sí, sí, Pere Pubill i Calaf. Sí, Pere Pubill i Calaf. És el nom real de Peret. El rei de la rumba que reuneix en un concepte molt, molt, molt de barri, convertint les penes del dia en una festa col·lectiva, mitjançant el ritme, el carrer i la germanor. Peret no només va ser intèrpret, sinó l'arquitecte principal que va agafar la música tradicional de la comunitat gitana de Barcelona i la va transformar en un gènere universal conegut a tot el món com a rumba catalana. La rumba catalana té un batec propi. Un batec propi. Sabries dir-me quin nom rep aquest batec propi de la rumba catalana? No donen, no molt bé, sí. La rumba catalana té un batec propi i aquest batec propi és el ventilador. I de ventilador anem a parlar ara. El ventilador, així es titula una de les cançons d'actualitat d'aquest estiu 2026. El ventilador, al costat de Banda Neon.

Fixa't que hem jugat amb la paraula el ventilador, el ritme propi de la rumba catalana, interpretat i fusionat i d'alguna manera donant el naixement per part de Peret, el rei de la rumba. I aquest nom també serveix, a través d'aquest ritme tan xulo, doncs per posar el nom a un aparell que segur que hem tingut i encara tenim a les nostres llars en aquest estiu i a tots els estius, el ventilador. Una de les cançons de màxima actualitat, una de les cançons d'aquest estiu 2026, al costat de Banda Neon, Buhos i Moon DJ. I una de les cançons que seran protagonistes d'aquí molt poquet en viu i en directe a les festes de la Mercè de Barcelona. Les festes de la Mercè de Barcelona que ja s'estan preparant i seran protagonistes Banda Neon, Buhos, Moon DJ, entre altres artistes. La festa de la Mercè, que serà del 23 al 27 de setembre a Barcelona. Més cançons. Anem a l'Art de Viure al costat d'una altra gran banda catalana, els Catarres.

Una terra que em conec de pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi mourà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina...

De Tietx, de Tietx, que van estar aquí a Tordera, en viu i en directe, cantant i sobretot protagonistes de la gran festa major amb altres grans artistes. Ai, el Maresme, en Tordera, Tordera, doncs pertany al Maresme, com ja saps. Ai, ai, ai, canviem d'estil, canviem de ritme. Parlem de coses nostres. Què tenim nosaltres que compartim, entre d'altres moltíssimes coses? L'idioma. L'idioma. I qui parlava sobre coses del nostre idioma? L'idioma? L'idioma? Qui parlava? Qui parlava de coses de l'idioma? Com no, no tenir presents a bandes catalanes mítiques i sobretot amb tanta alegria com són La Trinca. El tema? Aquest.

La trinca i la salseta del poble sec són, sense cap mena de dubte, essència de festa als carrers de Catalunya. Una trombona, una trombona. Abans hem recordat la peça Coses de l'idioma, de la trinca, i ara una de les cançons que sempre, sempre sonen als concerts de la salseta. Ho han sonat? L'Ai Company. Ei, company, si vols que soni tota l'orquestra. I avui és dia de festa, Festa Nacional a Catalunya. Avui commemorant la Diada Nacional de Catalunya, Diada de l'11 de setembre, la Festa Nacional de Catalunya. La música catalana, de molts estils i molts cantants i moltes èpoques, ha estat protagonista al llarg d'aquestes quasi dues hores. Tenim més cançons, tenim més música i ens anem cap a una altra banda. Canviem d'estil. Ens anem a Lloret de Mar. Va néixer una formació preciosíssima, anomenada 972, i d'entre moltes, moltes cançons, parlava sobre les paraules. Paraules, paraules, paraules. Ui, paraules, paraules, paraules. Mira, et faig un joc. Ara, paraules, 972, a rima de rock. I després, paraules, paraules, paraules, amb un estil més romàntic, cantant per dos grans cantants i també actors. No sé, et dono una mica de pista, eh? Paraules, 972, i nosaltres res, ens queden breus segons per arribar a 3:15 de la nit.

de buscar, hem de buscar, hem de cercar les paraules correctes per dir tantes i tantes coses. 972. I de paraules continuem parlant d'una altra manera. Ai, canviem d'estil, ens posem romàntics i alhora una mica irònics i aquelles batalletes, aquelles cosetes entre parelles. Una de les cançons cantades en català per Núria Feliu i Albert Closes. Sempre hi ha

0: deixa'm dir-te, amor, parlar-te, parlar-te com la primera vegada.
1: Parles en va, parles en va, parles en va.
0: No, no sóc jo, és la nit que parles.

Només puc fer un somriure quan escolteu aquesta magnífica i magistral interpretació de Parole, Parole. Paraules, paraules és la icònica adaptació en català d'aquesta cèlebre cançó italiana Parole, Parole, interpretada per la grandiosa Núria Feliu amb la col·laboració d'una veu fantàstica i d'un gran actor, Albert Closas. En aquesta ocasió hem recordat dues grans estrelles aquí, a la ràdio. Aquesta cançó va ser publicada originàriament l'any 1989 dins l'àlbum Amb cor i ànima. Una cançó molt, molt romàntica, que parla de seducció, de desengany. També són protagonistes la ironia. I aquest joc de l'amor. Paraules, paraules, només paraules. Sis minuts, les 11 de la nit, 6 minuts, i nosaltres quasi bé ja posem punt i final al Bones Vibres d'aquest 11 de setembre. Un dia especial on estem posant molta música catalana, m'agradaria posar-la tota. Intentaré que entri en aquests 6 minuts dues peces. Ara, una obra mestra també del pop rock català dels anys 90. Una banda que ja no la tenim entre nosaltres, espero que algun dia torni, però una cançó que té molt a veure amb somnis. Somnis que veuen foscor, però que busquen la llum.

Ple de plaers, ple de coses boniques. S'han traït una de les bandes de la dècada dels 80, que després de molt de temps, doncs torna a fer concerts i a tornar a cantar cançons tan meravelloses com aquesta. Ai, el S'han traït, ple de llum, ple de plaers i ocults secrets. La música torna i els grans cantants també. Avui hem tocat molta música catalana. Res, ens queda un minut i escaig. I dir-te que tinguis un molt bon cap de setmana. Que t'ho passis bé, que continuïs gaudint d'aquesta diada. Hem començat la cançó i el programa amb la cançó Camins de Sopa de Cabra. Ha sonat Sopa de Cabra, Saula, Sam Buston, Luis Jacques, Banda Neon, Els Pets, Blau Moon, Su i molts altres artistes. Que tinguis un excel·lent cap de setmana, una feliç lluna nova, que la tenim avui, una bona diada i que sempre sigui un bon dia per tots nosaltres. Salutacions cordials d'una servidora, el meu nom és Maritrini Hernández i tu i jo ens tornem a veure el divendres vinent. Vine, un petó. Que siguin dos. Una abraçada molt, molt forta. Sigues feliç, sigues feliça.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

dotze van arribar la fada mona i venta forts. Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: 107.1 FM.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. S'estrena el servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal amb 245 estudiants diaris, un servei que aquest curs escolar mantindrà les rutes i parades d'anys anteriors. Nàdia Cantero, regidora de Transports.
1: Consell Comarcal agafa el servei. Sí. Nosaltres els hem demanat que mantinguin les rutes i sobretot les parades, que no treguin cap parada, i hem demanat, sobretot hem marcat que el servei continuï sent com a mínim igual de bo que el que teníem fins ara.
0: Explicarem també que l'esbar Joaquim Ruïra actuarà aquesta tarda a la plaça de l'Església. D'entitat blarenca visitarà Tordera amb motiu de la revetlla de la Diada Nacional de Catalunya. En parlàvem amb el seu director, en Marc Coll.
2: És important sortir fora, molt important, molt important. Ja no per experiència personal, sinó per crear aquesta mirada de catalanitat a la resta del món.
0: Com no, la plaça Lluís Companys acollirà els actes institucionals de la Diada i destaca l'audició de sardanes i l'ofrena floral. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
3: Els actes que organitzem per la Diada Nacional de Catalunya al final és per reivindicar una jornada que ens serveix per reafirmar la nostra identitat com a catalans i també com a tordarencs. La Diada és una data per reivindicar la nostra llengua, la nostra cultura i també un sentiment de pertinença al país.
0: I també us expliquem que tenim els darrers dies per visitar l'exposició Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país. La mostra es podrà visitar a la biblioteca fins al 13 de setembre. Escoltem el regidor de Cultura, Pere García.
4: Creiem doncs, que és una bona oportunitat doncs, per tornar a veure aquestes portades mítiques de la història del nostre país. Doncs, també un recull no, periodístic doncs, del mitjà propi.
0: A banda, aquest dissabte tenim l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç. La missa serà a les 12. En esports, el primer equip del Club Futbol Tordera rep aquest dissabte l'Unió Esportiva Quart a la tercera fase de la Copa Catalunya. El partit es jugarà a les 6 al Camp Municipal d'Esports. En la primera vegada que el club juga aquesta competició a casa i es podrà seguir en directe per Ràdio Tordera i al canal de YouTube. I el pavelló parroquial acull aquest cap de setmana la desena edició del torneig Mar Serra. La cita se celebrarà de divendres a diumenge amb 9 clubs participants i s'obrirà demà a les 9 amb un duel d'hoquei Lliga Plata entre el Club Petit Tordera i el Cerdanyola. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Per fi han baixat les temperatures, totes les mínimes avui per sota dels 20 graus, això feia molts mesos que no passava, i fins i tot alguna d'elles pràcticament fregant els 10, per exemple el Montnegre amb 12 de mínima avui, una temperatura típica d'aquesta època de l'any. Per tant, sembla que acabem de deixar enrere aquest estiu feixuc i amb temperatures realment molt, molt elevades que hem tingut, i tot i que els pròxims dies la temperatura no serà tan baixa com avui, tampoc s'esperen valors com els que teníem a principis d'aquesta setmana. Dit això, entrem en matèria en la previsió per la jornada d'avui, marcada pel temps estable, per l'ambient assolellat i per unes temperatures que més o menys s'han de mantenir sense canvis després del descens de les mínimes. Amb vents que bufaran fluixos durant el matí, també aquesta tarda al sud-sud-oest, aquest matí més aviat del nord-nord-est, i la situació marítima dominada per una mar de fons bastant marcada avui aquí a la costa de la comarca. Demà, Diada Nacional de Catalunya, s'espera un temps que continuarà dominat pel sol, amb alguna nuvolada a primera hora que podrem veure enfront de la costa, sobretot cap al sud del Maresme. No esperem precipitacions i, per la seva banda, les temperatures de cara a demà, que poden pujar una miqueta al centre del dia, les mínimes es mantindran sense grans canvis.
0: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui també amb l'apartat d'efemèrides, recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Comencem l'informatiu de Ràdio Tordera d'aquest dijous 10 de setembre.
6: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Amb l'inici del curs escolar, el Consell Comarcal del Maresme ha assumit la gestió del servei de transport escolar a Tordera. La regidora de Transport, Nàdia Cantero, explica que el canvi permetrà un estalvi important en el cost del servei.
1: A més, teníem el contracte caducat i, per tant, s'havia de posar ordre i s'havia d'arreglar tot. I després d'un any, el Consell Comarcal ja ha agafat el servei, ha fet la licitació, tenim un nou servei de transport, que el fet de que el Consell Comarcal ens ho agafi, a part d'aquesta feina que ens treu, perquè Tordera és un ajuntament molt petit i Tordera és molt gran i cada cop té més feina administrativa, per tant tot el que no sigui de la nostra, no, de la nostra competència ho podem traspassar a l'òrgan competent. I tot que això ens costa, ens proporciona un cost, doncs aquest pas també ens fa tenir un petit estalvi, doncs que podrem també invertir en altres àrees, no?
0: La prestació del servei de transport escolar constarà de 6 rutes que permetran el desplaçament diari d'uns 245 estudiants del municipi. Cantero explica que el compromís és no canviar cap ruta ni parada.
1: Consell Comarcal agafa el servei.
2: Sí.
1: Nosaltres els hem demanat que mantinguin les rutes i sobretot les parades, que no treguin cap parada, perquè en el seu moment aquest servei el va agafar l'Ajuntament perquè els nens de les urbanitzacions els agafaven a fora de l'urbanització, a la carretera, i per tant és una gestió que es va agafar per això. I hem demanat, sobretot hem marcat que el servei continuï sent com a mínim igual de bo que el que teníem fins ara.
0: En el conjunt de la comarca, el servei de transport escolar també arrenca aquest curs amb 70 rutes en funcionament. D'aquestes, 38 corresponen a servei de transport escolar en autobús i 32 són rutes amb taxi destinades a l'alumnat que es desplaça a les unitats de suport intensiu d'escolarització inclusiva de la comarca. Les rutes faciliten cada dia el desplaçament de prop de 900 alumnes del Maresme als seus centres educatius i compten amb un 70 professionals d'acompanyament que vetllen per l'alumnat durant els trajectes. Amb més de 6 dècades d'història des de la seva fundació l'any 1963, l'Esbar Joaquim Ruïra continua sent un dels grans referents de la cultura popular i la dansa tradicional de les nostres comarques. Avui dijous 10 de setembre l'entitat oferirà una actuació a Tordera convidats per l'associació La Nostra Dansa amb motiu de la revetlla de la Diada Nacional de Catalunya. En una entrevista a Ràdio Tordera, el director de l'Esbar, Marc Coll, ha repassat els orígens de la entitat en plena època franquista, quan un grup de joves va decidir unir-se per reivindicar i normalitzar la llengua i la cultura catalana a través del ball.
3: Llavors l'entitat va néixer amb aquesta vocació de ballar i de promocionar la cultura i la cultura popular, en aquest cas, doncs, a Blanes en especial, però també en Catalunya i a tota la regió aquesta de la Selva i el Maresme.
0: Un dels pilars fonamentals per garantir la continuïtat de l'entitat és la seva escola de dansa, una tasca de formació que no només pretén ensenyar la tècnica de balls tradicionals als infants i joves, sinó també transmetre un sentiment de pertinença de la llengua i la tradició. A més de la seva activitat a Catalunya i a la resta de l'Estat, l'Esbar Joaquim Ruïra ha portat el folklore català a països com la Xina, Corea o Colòmbia. Marc Coll ha enfatitzat la importància de donar a conèixer la nostra identitat a l'estranger.
3: És important sortir fora, molt important, molt important. Ja no per experiència personal, sinó per crear aquesta mirada de catalanitat a la resta del món.
4: Sí.
3: Perquè ens hem trobat, com vam anar a Xina, sempre ens presenten ens presenten com a Espanya.
4: Clar.
3: Llavors nosaltres ho expliquem, de dir, sí, vale, som això, però nosaltres ens sentim d'aquesta manera perquè parlem una llengua diferent, perquè vivim aquí, vivim allà i tenim unes tradicions diferents.
0: Pel que fa a la funció d'aquest dijous, a la plaça de l'Església, l'Esbar presentarà una proposta dinàmica que combina balls de diferents punts dels països catalans amb coreografies històriques dels directors com David Martínez, Xavi Bagà i Eduard Ventura. Un espectacle que busca mantenir l'aire tradicional i fer evolucionar la dansa cap al segle XXI, actuació que començarà a les 8 de la tarda.

0: No deixem els actes de la Diada perquè demà, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, la jornada començarà amb sardanes a càrrec de la Cobla Principal de Banyoles a partir de les 11. A les 12 tindrà lloc la tradicional ofrena floral a Lluís Companys per part de les entitats i institucions locals. L'alcaldessa Elisabet Mejías farà el Parlament amb motiu de la Diada i es donarà pas al cant dels segadors. L'alcaldessa recordava que els actes de la Diada tenen com a objectiu reafirmar la identitat com a catalans i tordarencs.
1: Els actes que organitzem per la Diada Nacional de Catalunya al final és per reivindicar una jornada que ens serveix per reafirmar la nostra identitat com a catalans i també com a tordarencs. La Diada és una data per reivindicar la nostra llengua, la nostra cultura i també un sentiment de pertinença al país. Des de Tordera ens sentim part, per tant, d'aquesta voluntat col·lectiva de ser i de decidir.
0: Per tancar l'acte, la colla de castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima aixecaran un pilar i l'acte finalitzarà amb un vermut popular. Com dèiem, l'activitat començarà amb aquesta audició de sardanes. Anem a repassar les sardanes que oferiran la Cobla Principal de Banyoles. Serà Tordera Bonica, d'Alberta Oler, Arrels Nostres, de Jaume Riu, Laia, de Joaquim Ustenc, Isaac i Ferran, de Dolors Viladric, El meu poble, de Ricard Viladasau, Les festes dels palets, de Josep Ferràs, la sardana de les noies de René Picamal, Llevaneres de Francesc Masros, el campanar de Breda de Miquel Tudela i Santa Espina d'Enric Morera. La biblioteca acull aquests dies també l'exposició del diari Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país. L'exposició explica que des del 1976 Notícies, Llengua i País repassa el diari més de 50 anys d'història, des del seu naixement en un moment clau de la transició democràtica. Comissionada per Hermes Comunicacions, l'exposició recull el relat i continguts elaborats per diversos professionals. El recorregut posa en relleu la resiliència cívica que va fer possible al diari i destaca la contribució decisiva a la construcció d'un llenguatge periodístic modern en català. El regidor de Cultura, Pere García, considera que és una bona oportunitat per conèixer la història del mitjà i també del país.
2: Creiem doncs, que és una bona oportunitat doncs, per tornar a veure aquestes portades mítiques de la història del nostre país, doncs, també un recull no, periodístic doncs, del mitjà propi i doncs, que també podrem gaudir d'una taula rodona amb membres doncs, del diari El Punt i per tant doncs, creiem que serà una bona oportunitat doncs, per la gent de Tordera doncs, de disposar d'aquesta exposició a Tordera. A més, doncs, podem...
0: La mostra també ressalta el paper del diari com a aparador de la literatura i arts i reflexiona sobre el seu testimoniatge davant l'actual emergència lingüística, posant en context el compromís del mitjà amb la llengua i el país al llarg de la seva trajectòria. Una exposició que encara podeu visitar fins al 13 de setembre a la Biblioteca de Tordera en el seu horari habitual. I la família Miralvell impulsa un any més l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç. Aquest es realitzarà aquest dissabte 12 de setembre. Es farà una missa amb la coral de la parròquia a les 12 amb un petit pica-pica per a tots els assistents. L'ermita de Sant Vicenç es troba situada al camí de Fogars, prop de Can Garrigueta i també de la Júlia.

0: Ràdio Tordera. Els esports.
1: El primer equip del Club Futbol Tordera disputarà aquest dissabte la tercera fase de la Copa Catalunya de la Federació Catalana de Futbol. És la primera vegada que el club participa en aquesta competició i la primera eliminatòria que disputarà com a local. El rival dels torderencs serà la Unió Esportiva Quart A, conjunt que arriba com a campió de segona catalana i equip de primera catalana. L'enfrontament tindrà lloc aquest dissabte a les 6 al camp municipal de Tordera. El partit es retransmetrà en directe a través de la sintonia de Ràdio Tordera i el seu canal oficial de YouTube. D'altra banda, el Club Petit Tordera ho té tot a punt per una de les cites més destacades de la pretemporada. Aquest cap de setmana, de l'11 al 13 de setembre, al pavelló parroquial tornarà a ser el punt de trobada de l'hoquei patins amb la celebració de la desena edició del torneig Marc Serra. La celebració d'aquesta desena edició comptarà amb una àmplia representació d'equips de referència. A banda del conjunt anfitrió, el Club Petit Tordera, el torneig tindrà la presència del Manlleu, Cerdanyola, Reus Deportiu, Voltregà, Lloret, Palau, Farners i Breda. L'activitat a la pista arrencarà demà divendres 11 de setembre a les 9 hores amb el plat fort de la pretemporada, un enfrontament d'hoquei Lliga Plata entre el Club Petit Tordera i el Cerdanyola. Des del club es fa una crida a l'afició torderenca per omplir les graderies del parroquial i donarà el tret de sortida a 3 dies d'hoquei intens a la nostra vila.

0: La Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. L'executiu de Ursula von der Leyen presenta la llei d'habitatge assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Alguns dels criteris per definir aquestes zones són el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. Pablo Feo, especialista en urbanisme i habitatge, i en declaracions a les notícies en xarxa, diu que el text copia el que ja s'ha fet a Catalunya i reconeix que hi ha una situació d'emergència habitacional.
1: És un reglament que copia el model, és a dir, es basa en el model espanyol. I el que fa és, sense tenir cap efecte vinculant, perquè no pot tenir un efecte vinculant, estableix un marc de joc perquè tots els països de la Unió, tots els estats membres de la Unió, si ho decideixen, perquè és voluntari decidir-ho, tinguin un manual de saber quins criteris han de seguir per poder fixar aquestes zones tensionades.
0: La directora de l'Associació de Famílies de Catalunya, Lidón Gasull, considera un repte determinar les causes que expliquen la caiguda en comprensió lectora i matemàtiques dels alumnes espanyols a mínims històrics i avisa que l'explicació no es pot limitar a una crítica generalitzada contra l'ús dels mòbils i la tecnologia. En aquest sentit, Gasull afegeix que l'anàlisi ha de ser les causes des d'un punt més ampli i tocar també altres àrees del sistema educatiu. L'escoltem en declaracions a la xarxa.
2: Bé, com bé dieu, no podem utilitzar les proves PISA, no?, per analitzar Catalunya ni per poder-lo comparar, no?, ni tan sols amb ella mateixa. Per tant, sí que és veritat que ens hem d'anar a altres proves que sí avaluen el sistema i que realment Catalunya no surt ben parada amb comprensió lectora i amb matemàtiques, no? Per tant, és un repte que tenim, hem d'abordar clarament quines són les causes que provoquen aquesta baixada en comprensió lectora i en matemàtiques, i hem de posar sobre la taula possibles plans per poder-los introduir al sistema educatiu. Evidentment, la comprensió lectora és una capacitat bàsica per a que els nens es puguin desenvolupar i que després puguin comprendre textos realment complexos i puguin relacionar idees complexes, i per tant no podem renunciar a aquesta competència. Per tant, és veritat que no tenim a PISA per poder-nos comparar. De totes formes, igualment, les xifres serien preocupants, no? Perquè són preocupants no només a nivell d'estat espanyol, sinó a nivell de la OCDE, i per tant tenim altres proves que ja ens alertaven que Catalunya no està ben posicionada en aquestes competències i que per tant ens cal actuar.
0: Anem a ampliar la informació del temps per aquest dijous, també per demà divendres i el cap de setmana. En Joaquim Serra ens porta tots els detalls.
3: Per fi les temperatures mínimes han baixat i s'han normalitzat una nit la passada en la qual totes les mínimes han quedat per sota, àmpliament per sota en alguns casos, dels 20 graus, fins i tot fregant els 10 cap a la zona més alta del Maresme, cap al Montnegre, 12 graus de mínima avui. Unes temperatures que feia molts mesos que no teníem, una normalització de les temperatures, unes temperatures que al llarg dels pròxims dies pujaran una mica, però ja no seran valors tan exagerats com els que vam tenir fins abans d'ahir. Ahir, canvi de temps amb xàfecs i tempestes que finalment van arribar cap a la tarda, molt més diluïdes, molt menys importants del que en un principi s'esperava, però, per exemple, a Tiana van superar els 20 litres per metre quadrat caiguts en molt poca estona. Per tant, a primera hora de la tarda d'ahir va descarregar de forma considerable, podríem dir, en alguns punts, especialment del Maresme Sud. Cap al nord de la comarca, les precipitacions van ser molt menys destacables. D'entrada, la previsió anuncia per el dia d'avui un temps tranquil, un temps dominat pel sol. Si bé hi haurà alguns núvols prims aquesta tarda, les temperatures, doncs, sense grans canvis, les màximes molt semblants a les d'ahir, malgrat el domini del sol, gràcies a aquest aire més fred que tenim en alçada. I pel que fa als vents, en general fluixos, vents que bufaran de component sud, sud-oest, al llarg d'aquest migdia i tarda. La situació marítima una mica alterada, encara amb una mar de fons marcada. De cara a demà, Diada Nacional de Catalunya, temps que continuarà tranquil. Potser el de matinada a matí hi hagi alguna nuvolada enfront de la costa, però marxarà i, per tant, el sol serà el protagonista. Amb vents que novament seran febles, amb una situació marítima més tranquil·la que avui, amb marejol, tot i que encara persistirà una lleugera mar de fons. Les temperatures demà de nit semblants a les d'avui, de dia pujaran una mica, poca cosa. De cara al cap de setmana, dissabte i diumenge, s'ha de mantenir la bonança. Dissabte a la tarda probablement veurem com apareixen alguns núvols baixos, però ara per ara sembla que la cosa no passarà d'aquí, de 4 núvols que podran arribar a mig tapar el cel, però sense més conseqüències. Diumenge, ambient assolellat i unes temperatures que seran moderadament càlides al migdia, però raonables per l'època de l'any.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Com és habitual els dijous, iniciem l'apartat d'efemèrides fent memòria, recordant notícies que succeïen a Tordera. Una setmana com aquesta, però de diferents anys, ens situem a la setmana del 7 al 13 de setembre. Fa un any parlàvem d'un aparatós accident a la Girona 600 entre Tordera i Blanes amb 6 vehicles implicats. El xoc, en el qual es desconeixien els motius, va causar ferides menys greus a dues conductores que van ser traslladades a l'Hospital de Mataró, una de les quals va haver de ser excarcerada pels bombers. A més, 4 persones van resultar amb ferides de caràcter lleu. L'accident va obligar a tallar la via durant més d'una hora, que quan la circulació es va restablir de forma progressiva. Fa un any l'Ajuntament de Tordera havia demanat recursos a la Generalitat per reparar els danys causats pel temporal de l'Esclafit. El secretari de Govern local, Xavier Amor, havia visitat el municipi per veure de primera mà tots els desperfectes que s'havien causat arran de l'Esclafit. En aquella trobada el consistori havia demanat suport, tot i que Amor reconeixia que costaria, sí que va assegurar que la Generalitat allargaria la mà al poble de Tordera.
1: Jo crec que la Generalitat ha de poder fer un cop de mà a Tordera, i en aquest compromís estem. I això ho farem, clar, amb recursos. No podem fer-ho d'una altra manera. No? Tot costa molt, no? Sabem dels esforços que fan els ajuntaments, no? Per tenir l'espai públic cuidat, no? L'espai de tothom, no? L'espai que ens iguala a tots. Aquí pot venir a jugar qualsevol nen i nena, no? del municipi de Tordera, i per molts és l'únic espai de joc. No? Per tant, això hem de poder donar-li la volta, i la Generalitat no donar l'esquena a Tordera.
0: Ens situem ara al 2021. El govern espanyol desmantellaria tots els peatges de Catalunya en aquells mesos. Així ho confirmava el delegat a Girona, Albert Bramont, que també havia explicat que es limitaria el pas de vehicles al nombre de carrils que tingués l'autopista per tal d'anar treballant en el desmuntatge. Bramont no havia concretat per on es començaria, però sí que havia confirmat que es faria de manera gradual durant els següents mesos. Recordem que aquell any 2021 havia acabat la concessió de pagament als peatges de l'autopista del Maresme.
2: Es desballestaran, diguem, en els 3 mesos següents, perquè s'ha deixat que la companyia que ha de fer el manteniment a partir d'ara, que no és, evidentment, no és Abertis, doncs pugui permetre, vagi desballestant-ho durant els 3 mesos següents.
0: Ens situem al 2016. A principi d'aquell estiu s'havia fet oficial l'anunci de canvi de rector a la parròquia de Tordera. El bisbe de Girona, Francesc Pardo, amb l'objectiu de reforçar alguns equips parroquials de la diòcesi. Així doncs, en aquells dies, el que era mossèn de Tordera, mossèn Santi Parejo, deixaria el nostre poble i arribaria mossèn Salvador Joanola com a nou rector de Tordera i encarregat també de Vallmanya. En declaracions a Ràdio Tordera fa 10 anys, mossèn Santi feia una valoració molt positiva de la seva estada aquí a Tordera.
3: Molt positiva.
4: Molt positiva.
3: Sí, sí, sí, sí. És molt important. Molt positiva amb les persones, amb les activitats que hem fet, no? I jo dic que és molt positiva perquè sempre que vas a una parròquia o que te destinen a una parròquia, sempre aprens coses noves, i molt important. I per mi molt positiva, espero que també, per la majoria de persones també ha sigut positiva, la meva estància, i crec que el més important és que he intentat amb la meva persona, amb la meva manera de fer, no? De que arribi més junt o més a prop, aquest missatge de l'Evangeli, que és molt important.
0: El 2011, fa 15 anys, el subdelegat de l'Estat a Girona, Francesc Francisco Busquets, assegurava que el govern espanyol no s'havia equivocat de cap manera amb les obres de la Nacional 2 a les comarques gironines. El subdelegat atribuïa la situació actual de la carretera a les repercussions de la crisi econòmica. El subdelegat es mostrava satisfet de la licitació del tram Sils-Caldes i avançava que el 2012 això suposaria tenir 40 quilòmetres de Nacional 2 desdoblats, tot i que molts serien a través de l'AP7. Escoltem les seves declaracions fa 15 anys.
4: Dic això perquè quan s'hagi fet els SILS Caldes, com a mínim tindrem un tram que deu ser de l'ordre d'uns 50 quilòmetres de Nacional 2 desdoblada. Per tant, trencarem aquesta cosa de 6 o 7 quilòmetres de Caldes a Fornells, després torna a estar sense desdoblar, i per tant tindrem un tram ja considerable i maco, endreçable amb l'autopista per altra banda, doncs d'això, d'uns 48-50 quilòmetres que deuen ser de Sils, perdó, fins a Vilademuls. I aquest és l'estat en què està. I per tant, el que ens toca ara tots plegats és esperar millors expectatives econòmiques de l'economia espanyola, europea i mundial, que els mercats es calmin.
0: Aquell any també l'àrea de salut pública i consum de la Diputació de Barcelona realitzaria una campanya d'inspecció informativa a Tordera. Segons el tècnic responsable de la campanya, Santiago Vicente, l'objectiu era informar els titulars dels establiments sobre les normatives existents.
5: Bé, els objectius d'aquestes campanyes, que nosaltres fem a demanda dels propis ajuntaments,
6: Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Ràdio Tordera.